0: Festivals de Setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Connecta't a Ràdio Obrera. Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris. I posa't al dia amb les notícies que més interessen. RadioBrera.cat. Connecta't a nosaltres. I descarrega't també la nostra app. Ràdio Obrera. Marquem la diferència.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
3: Paqui un palacio si no te tengo en mi cama. El oro pierde su color, ya nada tiene su valor. Tengo de todo, pero sin ti no tengo nada.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Abans d'anar a dormir, petó de bona nit, m'aixeco al matí i tu ja...

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 4.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app. Disponible per Android i iOS.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res. Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
2: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
2: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització, les finestres obertes i, sempre que sigui possible, aparca-la en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Cabrera. 107.9. Els èxits. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'll be longer.
1: Ràdio Abrera. Són les 5.
2: Que hora són, mi corazón?
3: Hora 23.
4: Te lo dije muy
5: clarito. Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
6: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
7: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: La ràdio més propera, Ràdio Abrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
4: Big Friday on Air.
5: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ja no somriem más arreglato.
4: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera.
6: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferint de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.
4: De ser verdad.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 7, us parla Pili García. A aquesta hora encara es pot veure l'eclipsi parcial de lluna que ha començat aquesta matinada cap a 4:45. El moment àlgid ha estat a 6:45, quan el 93% de la superfície lunar ha quedat sota l'ombra de la Terra. Tot i això, el fenomen encara serà visible fins poc abans de les 8 del matí. Es tracta d'un eclipsi menys excepcional que el solar del 12 d'agost, però hi està relacionat. Tots dos formen part del mateix cicle d'eclipsis. I tensió creixen a Ceuta per la crisi migratòria. I al vespre, desenes de manifestants van trencar el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez, després d'intentar bloquejar durant hores l'accés dels camions de Creu Roja que repartien menjar. Els migrants havien estat desallotjats poc abans per evitar enfrontaments i la policia va acabar intervenint per dispersar els manifestants. Finalment, Creu Roja va poder fer arribar ajuda humanitària per una ruta alternativa. El ministre de Política Territorial i responsable de la crisi, Ángel Víctor Torres, ha fet una crida a la calma i ha demanat al PP i Vox que condemnin la violència. També ha advertit que es trigaran mesos a habilitar els espais que el govern de Ceuta proposa per acollir temporalment els migrants.
2: Estuvimos visitando, junto a la ministra de Inclusión y el vicepresidente de Ceuta, espacios que proponía la ciudad autónoma y que los que proponían vamos a tardar meses en poder habilitarlos o incluso con toda la buena voluntad de proponerlos, no tienen saneamiento, no tienen red de alcantarillado, no tienen conexión eléctrica, están en situación de una obra mayor irrelevante.
1: El govern espanyol manté el reforç del dispositiu a Ceuta i insisteix que la resposta ha de ser humanitària, coordinada i sense violència. I els agents rurals preveuen activar aquest divendres el nivell 3 del Pla Alfa a 178 municipis de 21 comarques per perill molt alt d'incendi forestal. El cos alerta que el risc de foc s'incrementarà arreu de Catalunya i demana extremar les precaucions al medi natural. Els municipis afectats queden suspeses les activitats amb risc prèviament autoritzades o comunicades i també es prohibeix encendre foc o utilitzar material pirotècnic. I el Camp Nou es va omplir ahir d'estelades durant el partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao en resposta a l'actuació de la Policia Nacional diumenge passat a Elx, on es va requisar banderes independentistes i un aficionat va ser reduït i detingut. Els aficionats les van exhibir quan va sonar l'himne del Barça, amb milers d'estelades repartides per l'ANC als accessos del camp. El Ministeri de l'Interior ha obert una investigació interna per un possible ús desproporcionat de la força policial i, a més, el Barça assumirà la defensa del menor detingut que portava una estelada. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
4: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
5: No te quedes atrás
4: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
5: En Top Música Nueva.
4: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera.
6: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, Jota Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest estiu,
4: aquest estiu,
3: Ràdio Abrera,
4: Ràdio Abrera,
3: Ràdio Abrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: estudio.
1: Ràdio Brera. Escolta'ns al 107.9 de la FM i online a radiobrera.cat i a la nostra aplicació per mòbils i tauletes.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 8, us parla Pili García. Tensió creixent a Ceuta per la crisi migratòria. Ahir al vespre, desenes de manifestants van trencar el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez, després d'intentar bloquejar durant hores l'accés dels camions de Creu Roja que repartien menjar. Els migrants havien estat desallotjats poc abans per evitar enfrontaments i la policia va acabar intervenint per dispersar els manifestants. Finalment, Creu Roja va poder fer arribar ajuda humanitària per una ruta alternativa. El ministre de Política Territorial i responsable de la crisi, Ángel Víctor Torres, ha fet una crida a la calma i ha demanat al PP i Vox que condemnin la violència. També ha advertit que es trigaran mesos a habilitar els espais que el govern de Ceuta proposa per acollir temporalment els migrants.
2: Estuvimos visitando, junto a la ministra de Inclusión y el vicepresidente de Ceuta, espacios que proponía la ciudad autónoma y que los que proponían vamos a tardar meses en poder habilitarlos o incluso con toda la buena voluntad de proponerlos, no tienen saneamiento, no tienen red de alcantarillado, no tienen conexión eléctrica, están en situación de una obra mayor irrelevante.
1: El govern espanyol manté el reforç del dispositiu a Ceuta i insisteix que la resposta ha de ser humanitària, coordinada i sense violència. I els agents rurals preveuen activar aquest divendres en nivell 3 del Pla Alfa a 178 municipis de 21 comarques per el perill molt alt d'incendi forestal. El cos alerta que el risc de foc s'incrementarà arreu de Catalunya i demana extremar les precaucions al medi natural. Els municipis afectats poden suspendre, les queden suspeses les activitats amb risc prèviament autoritzades o comunicades i també es prohibeix encendre foc o utilitzar material pirotècnic. I el Camp Nou es va omplir ahir d'estelades durant el partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao en resposta a l'actuació de la Policia Nacional diumenge passat a Elx, on es va requisar banderes independentistes i un aficionat va ser reduït i detingut. Els aficionats les van exhibir quan va sonar l'himne del Barça amb milers d'estelades repartides per la CN, per la ANC, als accessos del camp. El Ministeri de l'Interior ha obert una investigació interna per un possible ús desproporcionat de la força. A més, el Barça ha assumit la defensa del menor detingut que portava una estelada. I pel que fa al temps, aquest divendres la calor quedarà més frenada a tot el país, amb màximes d'entre 25 i 30 graus a la majoria de comarques. Els valors més alts es registraran a la Ribera d'Ebre i a l'entorn, on poden fregar els 32 o 33 graus. El dia comença amb sol i intervals de núvols, sobretot a la meitat est. El cel quedarà més serè de cara al vespre.
3: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa difusió de la convocatòria dels ajuts PUA 2026, la prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat que concedeix la Generalitat i que ja es poden sol·licitar. Es tracta d'una línia de suport econòmic destinada a facilitar l'adquisició de productes de suport, adaptacions, serveis de transport i altres actuacions que contribueixin a millorar l'autonomia personal i la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional que compleixin els requisits de la convocatòria. El termini per presentar la sol·licitud estarà obert fins al divendres 2 d'octubre inclòs i el tràmit s'ha de dur a terme de forma telemàtica a través del web gencat.cat. Trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Aquests ajuts permeten finançar despeses relacionades amb la mobilitat, la comunicació i l'autonomia personal, afavorint la inclusió i la participació activa de les persones amb diversitat funcional a la vida quotidiana. Entre les actuacions subvencionables destaquen en l'àmbit de mobilitat i transport, obtenció i adaptació del permís de conduir, adaptació de vehicles o transport per assistir a centres d'atenció precoç, educatius o de formació ocupacional. I pel que fa a l'autonomia personal i comunicació, es poden incloure audiòfons, ulleres i lents de contacte, comunicadors i sistemes de suport, grues, llits articulats i ajudes per al bany, productes de suport per a la mobilitat, adaptacions a la llar i instal·lació de salvaescales, sistemes de control de l'entorn, roba adaptada, ajuts relacionats amb gossos d'assistència o elements de protecció i seguretat a la llar, entre d'altres. Les persones beneficiàries poden sol·licitar sol·licitar prestacions fins a un import màxim de 9.500 euros.
0: Abrera Informació, promoció de la vila.
5: La piscina municipal d'estiu d'Abrera acollirà aquest divendres 28 d'agost una festa per acomiadar l'estiu amb una white party. L'entrada serà gratuïta, se celebrarà a partir de les 10 de la nit i fins a les 2 de la matinada. Inclourà servei de bar i opció de sopar al Gastrobar La Candela. L'activitat, impulsada per la Regidoria de Turisme i Promoció de la Vila de l'Ajuntament, serà, com deien, d'entrada gratuïta i oferirà una nit de música, bon ambient i diversió en un espai únic per compartir el final de la temporada estival. Durant tota la festa hi haurà servei de barra disponible i les persones assistents que ho desitgin podran sopar al Gastrobar La Candela, que oferirà servei de 2:15 a 2. Per a més informació, podeu contactar-hi a través del seu perfil d'Instagram @gastrobarlacandela_abrera. Per garantir el bon desenvolupament de l'activitat, no estarà permès el bany durant la celebració de la festa, així com tampoc l'entrada de begudes ni menjar de l'exterior.
4: Abrera Informació. Entitats. Esports.
5: Abrera acollirà aquest cap de setmana, divendres 28 i dissabte 29 d'agost, una prova oficial de la Copa d'Espanya de Superenduro 2026 als terrenys de Can Morral. L'esdeveniment està organitzat pel Motoclub Abrera i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. Durant els dos dies, el públic podrà gaudir de les diferents proves pròpies de la Copa d'Espanya de Superenduro en un entorn especialment preparat per a l'ocasió, tal com expliquen en declaracions a Ràdio Abrera els organitzadors i membres de Motoclub Abrera, Joan Cubaró i Néstor Godino.
6: El primer dia farem com un social, un esdeveniment per nens petits, perquè és la base del motociclisme, és la base del futur de l'esport de motor. Al matí es faran uns entrenaments i a la tarda vespre, perquè si no faria massa calor, llavors hi haurà uns entrenaments cronometrats i la sèrie de mànigues de diferents categories, de fèmines, amb nens de fins a 12 anys i fèmines, i amb nens amb 125 i amb 85, i llavors tot això serà el divendres. I el dissabte, els mateixos horaris, pot dir quasi molt semblants, hi haurà les diferents categories de les altres, de la categoria, per dir algú, del nivell, no?, que es compon de diverses categories, des dels aficionats, fèmines, júniors, júniors 125 i la categoria èlit. I els de matins hi haurà els entrenaments també lliures, i a la tarda llavors hi haurà els cronometrats i les diferents mànigues de cada categoria.
7: Tenim un tribut de Fito Fittipaldi, que, bueno, que espero que li agradi a tothom, és el públic que volem que sigui, pues, que sigui de totes les edats, que s'ho passi molt bé tothom i sobretot que tothom es comporti de forma cívica i que ho passem molt bé tothom.
5: A més de l'activitat esportiva, l'organització preveu completar el programa amb diverses propostes d'animació i entreteniment, entre les quals hi ha un concert tribut a Fito i Fittipaldis, la participació d'un DJ convidat, speaker i zona de food trucks. Les persones empadronades a Abrera poden obtenir l'entrada gratuïtament a través del web municipal abrera.cat. Caldrà aportar cadira plegable per veure còmodament la competició, mentre que les persones de fora del municipi podran adquirir les entrades a través del web d'Entràpolis per un preu de 10 euros, amb entrada per als dos dies. L'accés al recinte serà pel carrer de Federica Montseny, a la zona del Rabató, amb entrada vàlida per als dos dies. Podeu consultar tota la informació al web municipal abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser... Amb tots els èxits del panorama nacional,

Són les 8 del matí i 9 minuts. Molt bon dia. Ja és divendres, 28 d'agost. Comencem el programa i ho fem explicant aquests aldarulls a la platja de Benítez, de Ceuta, després que un grup de veïns s'hagi aproximat als assentaments de migrants que dormen a la zona i hagin causat destrosses, com la crema de dos parasols de palla. L'acció ha generat una columna de fum important i moments de desconcert a la zona. També s'ha desplegat una bandera espanyola de grans dimensions. Prèviament, desenes de manifestants han bloquejat l'accés dels camions de la Creu Roja que repartien aliments entre els migrants a la platja del Trampolín. La protesta, en aquest cas, ha estat pacífica i s'ha allargat durant més de 2 hores fins que la policia espanyola ha aconseguit obrir pas i han pogut repartir bosses de menjar amb normalitat. Mentrestant, els ciutadans corejaven consignes com «Fora la Creu Roja», «Ceuta no és vent», «Ceuta es defensa» o «No marxarà de Ceuta, no en faran fora», entre d'altres consignes contra la permanència dels immigrants a la ciutat i contra la gestió de la crisi del govern espanyol. L'atenció a les platges se suma a les protestes que durant els últims dies s'han produït en diferents punts de la ciutat autònoma i que han inclòs concentracions multitudinàries davant de la delegació del govern espanyol i desplaçaments cap als assentaments d'immigrants en què ha intervingut la policia espanyola per evitar enfrontaments directes. D'altra banda, la matinada d'aquest dijous, la Guàrdia Civil ha detingut 12 migrants a Ceuta per apedregar i ferir 4 militars a la zona de Bansu. El ministre de Política Territorial i responsable del Comandament Únic per la Crisi de Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha insistit en la necessitat d'evitar qualsevol episodi de violència. Qui s'ha apropat fins a la ciutat autònoma aquest dijous és l'expresident del govern espanyol, José María Aznar. Allà s'ha reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, i ha reclamat un canvi complet de rumb en la direcció política. 8 del matí i 11 minuts. El món continua amb tota l'atenció posada a la frontera entre el Nepal i el Tíbet i en les conseqüències devastadores de la riuada que ha arrasat aquesta zona de l'Himàlaia. En les darreres 24 hores gairebé s'ha triplicat la xifra de víctimes mortals i, segons l'últim balanç oficial, hi ha més de 470 morts i més de 1.500 persones desaparegudes. Entre ells hi ha 4 ciutadans espanyols sense localitzar. Són xifres que encara són del tot provisionals i, lamentablement, s'espera que en els propers dies segueixin augmentant a mesura que els equips d'emergència vagin arribant a les zones on encara no s'ha pogut accedir, sobretot al nord del Nepal. Fins ara ja s'han rescatat més de 450 persones en vida, la majoria amb ferides. Ara bé, el més preocupant a aquesta hora és que la riuada descomunal de dimecres es podria repetir en les properes hores, en aquesta mateixa regió. La matinada d'aquest divendres, les autoritats nepaleses i xineses han emès diversos avisos en aquest sentit. Han alertat del perill que això suposaria per a totes les persones que van sobreviure a aquesta primera riuada i també per a tots aquells que ara mateix treballen sobre el terreny en les tasques de rescat. Segons ha avançat l'agència Reuters, les autoritats han llançat el crit d'alerta després de detectar que arran de la primera llau el riu Gendekola ha quedat bloquejat en alguns punts a la part alta de la muntanya. I com ja va passar dimecres, les roques i el gel que van caure d'una glacera estan fent de barrera natural. Informació més propera que pot avançar aquest programa, perquè la recerca de Miguel Ángel Flores Díez, un home de 65 anys condemnat anteriorment per violar 2 menors i pendent de judici per una agressió sexual continuada a la seva filla, ha acabat a Martorell. El passat 24 d'agost va aparèixer mort assegut en un banc d'aquest municipi, segons confirmen fonts dels Mossos a aquest programa. La mort no presenta indicis de criminalitat. El cos de l'home no tenia lesions externes compatibles amb una mort violenta i a l'espera dels resultats definitius de l'autòpsia i de l'informe toxicològic, la principal hipòtesi apunta a causes naturals. Flores Díaz estava il·localitzable des de finals de juny quan no es va presentar el judici que s'havia de celebrar a l'Audiència de Barcelona. La fiscalia l'acusava d'haver agredit sexualment i físicament la seva filla de manera continuada quan tots dos vivien al domicili familiar de Viladecans. El Ministeri Públic sostenia que els abusos haurien començat quan la menor tenia 6 anys i que l'home hauria aprofitat la situació de dependència i autoritat que tenia sobre ella. La causa també incluïa acusacions de maltractaments físics i vexacions, volíem dir. La filla el va denunciar fa 4 anys, però l'acusat continuava en llibertat malgrat tenir antecedents per agressions sexuals a altres 2 menors.
Doncs sembla ser que el mateix dia que no va comparèixer al judici, Flores Díaz va ser trobat a Mataró, semi-inconscient, dins del seu vehicle després d'haver consumit pastilles i alcohol. Va ingressar a la UCI d'aquest hospital de la capital del Maresme i quan va recuperar la consciència va explicar que havia intentat suïcidar-se, segons constava els informes mèdics aportats al tribunal per justificar la seva absència. Tres dies després, però, va demanar l'alta voluntària i va marxar de l'hospital. Des d'aleshores, els Mossos d'Esquadra intentaven localitzar-lo. Després de la seva desaparició, la policia va contactar amb la seva parella actual, que va explicar que havia trobat una nota de comiat al domicili que compartien aquí, a Abrera. Flores Díaz havia estat condemnat l'any 97 i el 2011 per agressions sexuals a dues menors. En un dels casos, segons la sentència, havia contactat amb la víctima a través d'una botiga de llaminadures que regentava prop d'un centre escolar a Sant Boi de Llobregat. Amb la seva mort,

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Salistres se uneixen al veneçolà Jorge Luis Chacín a Tulaito, una trobada entre el sabor andalús del grup i els ritmes llatins del cantautor veneçolà. Forma part del nou disc de Salistre, Vaivén.

Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.

hem arribat a 8:45 del matí, anem al temps. El Mercuri es va enfilar amb ganes aquest dijous amb màximes de més de 36 o 37 graus a l'Alt Empordà, al Segrià i en punts del prelitoral. Però aquest ascens tèrmic té les hores comptades perquè en les pròximes hores experimentarem una notable caiguda de la temperatura. Posteriorment, però, tornarà a pujar progressivament sempre al voltant de la mitjana climàtica i ja sense extrems. Avui arribarem a les portes del cap de setmana amb un divendres dominat pels núvols alts que circularan pel cel i el deixaran entrenyinat arreu durant molts moments de la jornada, tot i que també hi haurà força estones de sol. El mercuri baixarà moderadament pràcticament arreu, tret de punts del litoral, on podria pujar una mica, i les màximes seran molt més curtes que les de dijous. L'ambient es mantindrà càlid, el normal en aquests dies de finals de l'estiu meteorològic. El cap de setmana, l'anticicló mantindrà el seu domini absolut aquest cap de setmana, amb un temps dominat per la presència del sol. Una bona notícia per a aquells que vulguin gaudir de la platja o de les activitats a l'aire lliure en l'últim cap de setmana del mes d'agost. La temperatura pujarà tant dissabte com diumenge i podria fregar novament els 33 a 35 graus a ponent de cara ja a diumenge. A Abrera tenim algun núvol que fa bonic i una temperatura de 25 graus. Arriba el moment de recordar, i ho fem en Fade, amb Si tu supieras, una de les cançons que formaven part del Interxibuya la Màfia, el disc que el colombià va publicar l'any 2021. Un reggaeton de desamor, enyorança, amb un fair show que intenta oblidar algú, però que acaba reconeixent que encara la té massa present. Sonava així, Fade, fa 5 anys. Mm-hmm.

amb El Mundo por ti, una peça molt personal on parla de deixar enrere la gent interessada, ser fidel a un mateix i mostrar-se vulnerable sense amagar les emocions. Un Rage B més íntim, en un disc, ell mateix planteja com un retrobament amb la seva essència.

0: lenta i no és optimista. Por que tu li dis de mi, ja no sé si érem així.
1: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: La fórmula perfecta per començar el dia.
1: Rocky posa el punt romàntic amb Amarte, una declaració d'amor directa. D'aquelles que parlen de deixar-se atrapar per algú i descobrir com és de fàcil estimar quan arriba la persona adequada, eh? Una cançó senzilla i sentimental,

0: també a l'estiu. Ràdio Abrera.
1: Saiba Music ens porta Quiero. Ritme directe, melodia que enganxa per ballar en menys de 2 minuts. Una proposta breu, però intensa, per donar una mica més de ritme al matí.

0: Ella és Romy Lou, ara amb Sac Luque. Sumen forces junts amb Disfrutona, una proposta en ritme llatí, energia, vocació de pista de ball. Una d'aquelles cançons que conviden a desconnectar, a deixar-se portar. Bon ritme per continuar aquest divendres d'estiu.
1: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
0: Sutherland recuperen un dels grans èxits del pop català i li donen una nova vida al costat de la madrilenya Paula Cops. Aquesta nova versió del Tututurú manté l'esperit festiu de l'original per enganxar-te.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. El govern es reuneix avui i demà al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar un nou impuls a l'acció de l'executiu. Salvador Illa i els consellers celebraran aquest migdia un consell executiu fora del Palau de la Generalitat. És la cinquena trobada d'aquest tipus que fa el govern aquesta legislatura després de Poblet, Núria, Arnès i Sant Fruitós del Bages. Sobre la taula hi haurà qüestions com les infraestructures, l'execució del pressupost, el finançament, la seguretat, l'habitatge i els serveis públics. També es parlarà de projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport de Lleida-Alguaire i les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. En mobilitat, una incidència en un tren a l'entrada de Girona està provocant retards de més de mitja hora a la R1. La circulació es fa per via única entre Girona i Flaçà i alguns trens poden quedar aturats abans d'arribar al tram afectat. La incidència afecta els combois entre Figueres i Barcelona Sants. I tensió creixent a Ceuta per la crisi migratòria. Ahir al vespre, desenes de manifestants van trencar el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores el pas de camions de Creu Roja que repartien menjar. La policia havia fet sortir els migrants del campament poc abans, de manera preventiva, per evitar enfrontaments directes entre veïns i migrants. Finalment, l'ajuda humanitària va poder arribar per una ruta alternativa. El govern espanyol fa una crida a la calma a la ciutadania i demana als partits, especialment PP i Vox, que condemnin la violència i ajudin a rebaixar la tensió. Per la seva banda, Feijó i la direcció del PP ja han anunciat que participaran a les concentracions del 2 de setembre en suport a Ceuta i en defensa de les fronteres espanyoles. Els agents rurals han activat aquest divendres el nivell 3 del Pla Alfa a 178 municipis de 21 comarques per perill molt alt d'incendi forestal. El cos alerta que el risc de foc s'incrementa arreu de Catalunya i demana extremar les precaucions al medi natural. En els municipis afectats queden suspeses les activitats amb risc, tot i que hagin estat prèviament autoritzades o comunicades. També es prohibeix encendre foc o utilitzar material pirotècnic. I el Camp Nou es va omplir ahir d'estelades durant el partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao en resposta a l'actuació policial de diumenge a Elx, on es van registrar banderes independentistes, on es van requisar banderes independentistes i un menor va ser reduït i detingut. El Ministeri de l'Interior ha obert una investigació interna per un possible ús desproporcionat de la força i el Barça assumirà la defensa del menor. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Un any més des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar per al curs 2026-2027 amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platon i Sertí i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà, com ara Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpàs i Can Amat. L'alumnat de l'Escola Francesc Platon i Sertí, D3 a 6è de primària, podrà fer ús de les rutes 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles distribuïdes en dos autocars més dos acompanyants a cadascuna de les rutes. Mentre que en el cas dels alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als mateixos barris, les rutes que utilitzaran seran les 105 i les 106, amb un total de 128 places disponibles distribuïdes també en dos autocars més un acompanyant en cadascuna de les rutes. Davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestatària del servei de transport escolar, Montbus, des de l'inici de la prestació del servei fa 2 anys, des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha reforçat el seguiment i la fiscalització d'aquest servei. En aquest sentit, des del consistori s'ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal del Baix Llobregat i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment del contracte com la prestació del servei, treballant perquè es garanteixi en tot moment un funcionament adequat i les condicions òptimes per a l'alumnat abrerenc. Per a més informació, podeu contactar amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Abrera al carrer del Rosers número 1, trucant al 93 770 47 32 en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres de 2 quarts de 5 a 7. I podeu consultar tota la informació sobre les rutes i els horaris de les diferents parades al transport escolar d'Abrera al web municipal abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
3: Abrera Informació. Cultura. Entitats.
4: Aquest cap de setmana, dissabte 29 i diumenge 30 d'agost, se celebra la Festa Major del barri de la Font d'Abrera amb diferents activitats programades per a tota la família. Isabel de Frutos és una de les integrants de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri i explica les activitats programades.
5: El dissabte el primer que farem a les 11 del matí fins a la 1, aquest vermut que dic, que és per a la gent del carrer, que si passa algú se l'oferirà, com sempre, eh? Vull dir, no hi ha cap problema. Després, a la tarda, a les 5 i mitja, hi haurà animació pels crios. Després, a les 6 i mitja, com cada any també, hi haurà la xocolatada amb xurros, eh? És per tothom que vingui. I a les 7 es farà la cantada d'havaneres. I llavors ja a la nit és el sopar de germanor. I aquest any les taules es guarniran de qüestió de pel·lícules de cine. I després ja a partir de les 12 hi ha el ball de Revetlla. I llavors el diumenge ja és a la tarda. A les 5 i mitja comencem amb la demostració de puntaires i després una cosa molt bona, eh? A les 6 i mitja es presenten les coques en concurs. Després, més tard, a partir de les 7 es fan les sardanes.
4: Des de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Font, convidant tothom a assistir i gaudir de la Festa Major del barri.
5: Tothom està convidat i molt contents de que quan més gent vingui, millor. Els esperem a tots. Molt contents de que puguin vindre tothom qui vulgui. Ens agradaria moltíssim que vinguessi tota la gent, que vinguessi a disfrutar i a gaudir d'aquesta festa del carrer. I que tota la gent d'aquest carrer els acollirem amb els braços oberts. Us esperem a tots.
4: Recordem que la darrera de les festes majors dels barris d'Abrera tindrà lloc al setembre, del dijous 17 al diumenge 20 de setembre, amb la festa del barri de la Florida. Trobareu la programació de totes les festes i activitats programades a Abrera al web abrera.cat i a la xarxa social de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
3: Abrera Informació. Joventut.
4: Dissabte 5 de setembre tindrà lloc a la piscina municipal d'estiu d'Abrera la festa de fi d'estiu jove, una activitat adreçada al jovent d'Abrera d'entre 14 i 25 anys amb música, animació, videojocs i bany lliure a la piscina. L'obertura de portes es farà a 8:45 del vespre i fins a les 12 de la nit hi haurà bany lliure a la piscina mitjana. A la mitjanit tancarà la piscina i la festa s'allargarà fins a 12:45. La proposta forma part de la programació de joventut de l'Ajuntament d'Abrera i compta amb la col·laboració del Casal de Joves. Per a més informació sobre la festa de fi d'estiu jove, podeu contactar-hi amb el Casal a través del telèfon 686-253-157, el correu electrònic ej.polivalent@abrera.cat o el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'anima el jovent del municipi a participar en aquesta proposta i acomiadar l'estiu gaudint d'una nit de música, activitats i bany a la piscina d'estiu municipal. Recordem, serà el dissabte 5 de setembre a partir de 8:45 del vespre.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1... Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

0: Seguim amb tu, per cert, que ha mort el rei Harald V de Noruega, als 89 anys, el més longeu d'Europa, segons s'acaba de saber. Ara, Rosa León i Joaquín Reyes, La calle del gato que pesca, i després, un altre duo, Santana i Becky G, Mi gran amor.
1: Menos mal que no tengo que entrar porque es que no sabría cómo. No sabría, nunca sé cómo empieza. Pero ahora ya en el estribillo ya me... Aquí ya me uno. Vamos.

0: 80 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
1: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
5: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
4: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
6: Anem cap a Sant Esteve Sesrovires. Rosalía ens porta ara Relíquia, una de les peces més emocionals del seu disc Lux, perquè és una cançó molt personal, amb violins, producció electrònica, i aquesta barreja de tradició i experimentació tan pròpia d'aquesta etapa de Rosalía.

Les 9 i 30 minuts, 25 graus. Ara recordem a Justin Killers amb Jeans, un tema que va publicar originalment l'agost del 2020 i que després va formar part de l'última promesa, el seu disc del 2021. És un reggaeton sensual, directe, amb el porto-riqueny cantant a una atracció difícil de dissimular. És una cançó que va acabar convertint-se en un dels grans èxits d'aquella etapa de Justin Killers. ¿Cómo te puse? Hace que...

0: Fórmula Matí. La Ràdio Obrera.
1: Ruslana ens porta a Fuego, cançó original de la pel·lícula del mateix nom, on ella també, per cert, debuta com a actriu. Una peça plena d'energia que connecta amb l'univers del film. Ball, amistat, joventut i llibertat.

aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: La inflació al conjunt de l'Estat ha pujat 7 dècimes aquest mes d'agost i se situa aquesta taxa interanual de l'IPC avançat en el 4,3%. Una xifra que, si es confirma, serà la més alta en més de 3 anys. L'Institut Nacional d'Estadística, l'INE, atribueix aquest fort repunt a l'encariment dels combustibles i, en menor mesura, a l'evolució del preu dels aliments. Amb aquesta pujada, la inflació encadena 2 mesos consecutius d'ascensos i se situa per sobre del 4% per primera vegada des del 2023. Des del Ministeri d'Economia assenyalen que la inflació general a l'agost se situa al 4,3% en el càlcul interanual, degut principalment a l'encariment dels carburants per la persistència del xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. Precisament l'encariment del gasoil, ja el mes passat, va activar un increment de les ajudes que entraran en vigor al setembre. A partir de dimarts que ve, la rebaixa de l'impost sobre hidrocarburs serà de 20 cèntims per litre, mentre que la gasolina es mantindran els 5 cèntims previstos.
0: La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí.
2: Fórmula Matí. Fórmula Matí. Fórmula Matí.
3: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
4: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
3: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
4: Estiu a Bricocentro Abrera.
5: Bricocentro, colaje y decoración.
6: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
7: Vols més clients? Vols més visibilitat?
8: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
7: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
8: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
7: Si tens un negoci a la comarca,
8: aquest és el teu moment.
7: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
1: Silvestre Dangond i la veneçolana Elena Rose uneixen les seves veus per primera vegada en aquesta cançó Efectos Secundarios, una trobada entre vallenato i pop llatí que parla de l'eufòria d'un amor que tot just comença, quan algú t'agrada tant que la resta ja no està a l'altura. Colòmbia i Veneçuela juntes en una de les col·laboracions llatines d'aquest estiu 2026.

0: Aquest estiu...
1: Aquest estiu...
0: Ràdio Obrera.
1: Ràdio Obrera.
2: Ràdio Obrera.
3: Tres noms que connecten Jamaica, Panamà i Nigèria. Russian, Sec i Lohai. Junts a Tattoo. So urbà amb foc afro.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Un dels grans himnes del Sopa de Cabra torna amb una nova vida. Jordi Roca, sota el seu alter ego Jordi Stone, transforma el Far del Sud en una versió electrònica i ballable per celebrar els 40 anys de la banda. Demà actuen, gratis, Sopa de Cabra, al Festival Acústica de Figueres.

0: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.
1: Ryan Castro i Feid tornen a trobar-se amb Mentira, una de les novetats d'aquest agost. Dos colombians parlant d'una relació marcada per les mentides, la desconfiança i un amor que no ha acabat gens bé.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la avui en la mobilitat, almenys a les carreteres. Només una variant, la P7 a Cardedeu, direcció Girona, deixa un vehicle al voral i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, dues incidències provoquen retards en la circulació de l'R11, d'una banda, una incidència en un tren a l'entrada de Girona que obliga a circular per via única entre Girona i Flaçà i provoca retards de fins a 30 minuts, i de l'altra, DIF ha informat d'una altra incidència provocada per un robatori de cable a l'estació de Vilamalla que està causant retards en aquest cas als trens de la línia convencional entre Portbou i Girona. I la inflació repunta a l'agost i se situa en el 4,3% interanual a l'Estat, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. L'augment s'explica sobretot per l'encariment dels carburants arran del xoc energètic per la guerra a l'Iran. En canvi, la inflació subjacent baixa una dècima i queda en el 2,9%. I en clau política, el govern es reuneix avui i demà al Monestir de les Avellanes a Os de Balaguer per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar un nou impuls a l'acció de l'executiu. Salvador Illa i els consellers celebraran aquest migdia un consell executiu fora del Palau de la Generalitat. És la cinquena trobada d'aquest tipus que fa el govern d'aquesta legislatura després de Poblet, Núria, Arnes i Sant Fruitós de Bages. Sobre la taula hi ha qüestions com ara les infraestructures, l'execució del pressupost, el finançament, la seguretat, l'habitatge i també els serveis públics. També es parlarà de projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com és l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport Lleida i Alguaire i també les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. I tensió creixent a Ceuta per la crisi migratòria. I al vespre, desenes de manifestants van trencar el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores el pas dels camions de Creu Roja que repartien menjar. La policia havia fet sortir els migrants del campament poc abans de manera preventiva per tal d'evitar enfrontaments directes entre veïns i migrants. Finalment, l'ajuda humanitària va poder arribar per la ruta alternativa i el govern espanyol fa una crida a la calma a la ciutadania i demana als partits, especialment a PP i Vox, que condemnin la violència i ajudin a rebaixar la tensió. Per la seva banda, Feijóo i la direcció del PP han anunciat que participaran en les concentracions del 2 de setembre coincidint amb el dia de Ceuta. I la Policia Nacional ha detingut dues persones a la Jonquera acusades de tràfic de drogues. Els agents van trobar 24 quilos d'estupefaents entre marihuana i cocaïna amagats en un doble fons del malet. Els dos detinguts han ingressat a presó provisional. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera posa a disposició de la ciutadania les targetes gratuïtes del servei de bus urbà, una mesura que té com a objectiu afavorir la mobilitat de col·lectius que requereixen d'un suport especial en els seus desplaçaments quotidians. Les targetes estan adreçades a persones majors de 60 anys i a les persones amb diversitat funcional que disposin de l'acreditació oficial de discapacitat emesa per la Generalitat de Catalunya, amb un grau reconegut igual o superior al 33%. En el cas de les persones amb diversitat funcional que tinguin reconegut de la necessitat d'anar acompanyades, la targeta incorporarà la menció més acompanyant, permetent que una persona pugui viatjar amb la titular de la targeta. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social, Drets de la Ciutadania i Gent Gran.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera apostem per la gratuïtat en el servei de bus urbà per les persones grans de més de 60 anys i el col·lectiu de capacitats diverses. D'aquesta manera, un servei que ja és sostenible i adaptat encara serà més proper als col·lectius que més ús en fan i que segueix permetent la connexió entre tots els nostres barris i el nucli urbà. Així, ja podeu sol·licitar la vostra T social d'Abrera a la UAC o de forma telemàtica a través de la seu electrònica. Seguim fent d'Abrera un municipi que aposta per la mobilitat sostenible i de qualitat per a totes i tots.
3: Les persones interessades poden tramitar la seva sol·licitud de dues formes. Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, presentant el formulari específic de dilluns a divendres de 9 a 2 i durant el mes d'agost, les tardes de dimecres de 4:45 to 7, o bé telemàticament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera al web abrera.cat. A més, a partir del mes de setembre, s'habilitarà un punt informatiu i de suport per a la gestió telemàtica al casal de la gent gran. En tots els casos, serà necessari aportar el DNI i la documentació que acrediti la condició de persona beneficiària, ja sigui l'edat, els majors de 60 anys, o bé l'acreditació oficial de discapacitat expedida per la Generalitat. Un cop formalitzada la sol·licitud, s'informarà la persona sol·licitant de quan podrà recollir el títol a l'OAC. Per a més informació, podeu contactar-hi amb l'Ajuntament d'Abrera presencialment a través del correu electrònic informació@abrera.cat o trucant al 93 770 0325.
0: Abrera Informació. Cultura.
3: Durant els mesos de setembre i octubre continuarà el cicle d'humor d'Abrera 2026, del qual, juntament amb el cicle de teatre familiar, ja han gaudit més de 1.200 persones. Així, divendres 18 de setembre, Xavi Franquesa presentarà el monòleg Escocia, el seu espectacle més madur, basat en la lluita d'un home ja en els 40, a cavall entre la joventut i la bellesa, condició que li genera un constant debat entre l'optimisme i el pessimisme. I el divendres 23 d'octubre, gaudirem amb el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón, que ens portaran un viatge únic a través de l'humor i les vivències d'una de les figures més icòniques de la comèdia espanyola. Tots els espectacles tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Les entrades tenen un preu de 18 euros i es poden adquirir a través de la plataforma de Nox Produccions. També trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
1: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. El pròxim grup comença el 6 de març i a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
5: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
7: Després dels informatius de les 10, encetem nova hora amb dues propostes ben diferents. Primer, el coruñés Taín i aquest pop-punk carregat d'emocions de Tengo que encajarlo. I després, Talent de casa, amb Uri Santa Fe i l'Amliqui, que ens porten Daurada Martina. La temperatura és de 25 graus, més sol... Bueno, menys... Ara mateix cel d'entrenyinat. I nosaltres que seguim, que és divendres.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Abrera som cultura.
3: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
2: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Talent de casa amb Tura Sala, artista barcelonina que barreja pop, indie i neo-soul. Avui ens quedem amb On aniràs, una de les seves novetats.

0: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.
1: Aquest divendres 28 d'agost continua amb una cançó d'aquelles que encaixen de ple amb l'estiu. 21 ens porta Troia, que és una proposta fresca, lluminosa i despreocupada, eh? Que la mateixa banda defineix com una cançó feliç.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

10 i 30 minuts, 25 graus, i avui divendres d'estiu també ens deixa espai per recordar cançons que continuen sonant molt bé. Tornem al 2021, ara amb Camilo i Millones. Una història d'amor que recorda que hi ha coses que no es poden comprar amb diners.

0: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
1: Seguim descobrint talent emergent amb Stat Girl, Jailey i Roig. No pensa, publicada aquest estiu, aquesta cançó, eh? Arriben des de Terrassa, Stat Girl i Jailey, amb una proposta que barreja música urbana, electrònica. Aquí sumen forces amb Roig, per una forma aquest tema fresc i a més molt actual.
2: Estàs escuchando...
3: Pensa.
2: Stat Girl i Jailey.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!
2: Dues veus que representen molt bé la nova música mexicana, Xavi i Karim León, s'ajunten per primera vegada amb La Morrita. Aquesta cançó amb aquell punt juganer que té, que converteix una declaració d'amor en una cançó directa.

0: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
1: Des de Nova Jersey, 54 Ultra continua fent créixer una proposta que barreja indie, soul i sons llatins amb Tell Me. Que combina l'anglès i el castellà per parlar de la nostàlgia que queda quan una relació s'ha trencat i encara costa deixar-la enrere.

0: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.
1: Una cançó feta gairebé a mida per aquests dies de calor, banda neon, Buo, Simon DJ, uneix amb forces amb el ventilador, aquesta rumba festiva. Per cert, que Buo s'actuen avui a les 11 de la nit a la Rambla de Figueres dins del Festival Acústica. I Mon DJ hi serà aquesta matinada a les 2 a la plaça Catalunya.

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Bachata, més perit, llatí, dues veus que encaixen molt bé. Abraham Mateo i l'argentí Luc R.A. uneixen forces a Último Baile.
2: No.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern es reuneix avui i demà al Monestir de les Avellanes a Os de Balaguer per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar un nou impuls a l'acció de l'executiu. Salvador Illa i els consellers celebraran aquest migdia un consell executiu fora del Palau de la Generalitat. Sobre la taula hi haurà qüestions com les infraestructures, l'execució del pressupost, el finançament, la seguretat, l'habitatge i els serveis públics. També es parlarà de projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com són l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport de Lleida-Alguaire i les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. I creix la tensió a Ceuta per la crisi migratòria. Desenes de manifestants van trencar ahir el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores els camions de la Creu Roja. El govern espanyol ha fet una crida a la calma i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat que cessi la violència i ha criticat els discursos d'odi. També ha anunciat mesures extraordinàries per reforçar la frontera i ha reiterat que retornaran els migrants que no compleixin els requisits per quedar-se. I pel que fa a la mobilitat, situació tranquil·la avui a les carreteres. Només un accident a l'AP7 a Badia del Vallès deixa un vehicle al voral. Pel que fa al servei ferroviari, dues incidències provoquen retards a la línia R11 de Rodalies. Una incidència en un tren a l'entrada de Girona que obliga a circular per via única entre Girona i Flaçà i una altra que està provocada per un robatori de cable a l'estació de Vilamalla que també està causant retards en aquest cas a la línia entre Portbou i Girona. I un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona al barri de Germans Sàbat ha acabat amb un detingut per tràfic de drogues i 12 identificats. El dispositiu es va dur a terme el dimecres a la tarda i respon a les queixes d'alguns veïns perquè en determinats locals es produïen baralles i hi havia sospites que es traficava amb droga i hi havia armes prohibides. El dispositiu va comptar amb 22 efectius dels Mossos i 6 de la Policia Municipal de Girona que va ser qui va detenir l'home de 33 anys per un delicte contra la salut pública. I l'Ajuntament de Torelló ha decretat un dia de dol per la mort violenta d'un veí de 64 anys que va ser agredit a casa seva el 10 d'agost i va morir posteriorment a l'hospital per les ferides causades. Els Mossos van detenir dues persones que han ingressat a presó provisional sense fiança. El consistori ha condemnat la violència i ha expressat també el seu suport a la família. I malestar a Mollà pel vessament de restes animals d'un camió al nucli urbà que ha provocat fortes olors i afectacions a la via pública. Els bombers i la policia local hi han intervingut i l'Ajuntament ha denunciat els fets i reclama una investigació. L'escorxador Masia Atero, volíem dir, on havia sortit el material, també ha denunciat l'incident i admet que no es van fer les coses bé.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa difusió de la convocatòria dels ajuts PUA 2026, la prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat que concedeix la Generalitat i que ja es poden sol·licitar. Es tracta d'una línia de suport econòmic destinada a facilitar l'adquisició de productes de suport, adaptacions, serveis de transport i altres actuacions que contribueixin a millorar l'autonomia personal i la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional que compleixin els requisits de la convocatòria. El termini per presentar la sol·licitud estarà obert fins al divendres 2 d'octubre inclòs i el tràmit s'ha de dur a terme de forma telemàtica a través del web gencat.cat. Trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Aquests ajuts permeten finançar despeses relacionades amb la mobilitat, la comunicació i l'autonomia personal, afavorint la inclusió i la participació activa de les persones amb diversitat funcional a la vida quotidiana. Entre les actuacions subvencionables destaquen en l'àmbit de mobilitat i transport, obtenció i adaptació del permís de conduir, adaptació de vehicles o transport per assistir a centres d'atenció precoç, educatius o de formació ocupacional. I pel que fa a l'autonomia personal i comunicació, es poden incloure audiòfons, ulleres i lents de contacte, comunicadors i sistemes de suport, grues, llits articulats i ajudes per al bany, productes de suport per a la mobilitat, adaptacions a la llar i instal·lació de salvaescales, sistemes de control de l'entorn, roba adaptada, ajuts relacionats amb gossos d'assistència o elements de protecció i seguretat a la llar, entre d'altres. Les persones beneficiàries poden sol·licitar sol·licitar prestacions fins a un import màxim de 9.500 euros.
3: Abrera Informació. Promoció de la vila.
4: La piscina municipal d'estiu d'Abrera acollirà aquest divendres 28 d'agost una festa per acomiadar l'estiu amb una white party. L'entrada serà gratuïta, se celebrarà a partir de les 10 de la nit i fins a les 2 de la matinada. Inclourà servei de bar i opció de sopar al Gastrobar La Candela. L'activitat, impulsada per la Regidoria de Turisme i Promoció de la Vila de l'Ajuntament, serà, com deien, d'entrada gratuïta i oferirà una nit de música, bon ambient i diversió en un espai únic per compartir el final de la temporada estival. Durant tota la festa hi haurà servei de barra disponible i les persones assistents que ho desitgin podran sopar al Gastrobar La Candela, que oferirà servei de 2:15 a 2. Per a més informació, podeu contactar-hi a través del seu perfil d'Instagram @gastrobarlacandela_abrera. Per garantir el bon desenvolupament de l'activitat, no estarà permès el bany durant la celebració de la festa, així com tampoc l'entrada de begudes ni menjar de l'exterior.
3: Abrera Informació. Entitats. Esports.
4: Abrera acollirà aquest cap de setmana, divendres 28 i dissabte 29 d'agost, una prova oficial de la Copa d'Espanya de Superenduro 2026 als terrenys de Can Morral. L'esdeveniment està organitzat pel Motoclub Abrera i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. Durant els dos dies, el públic podrà gaudir de les diferents proves pròpies de la Copa d'Espanya de Superenduro en un entorn especialment preparat per a l'ocasió, tal com expliquen en declaracions a Ràdio Abrera els organitzadors i membres de Motoclub Abrera, Joan Cubaró i Néstor Godino.
0: El primer dia farem com un social, un esdeveniment per nens petits, perquè és la base del motociclisme, és la base del futur de l'esport de motor. Al matí es faran uns entrenaments i a la tarda vespre, perquè si no faria massa calor, llavors hi haurà uns entrenaments cronometrats i la sèrie de mànigues de diferents categories, de fèmines, amb nens de fins a 12 anys i fèmines, i amb nens amb 125 i amb 85, i llavors tot això serà el divendres. I el dissabte, els mateixos horaris, pot dir quasi molt semblants, hi haurà les diferents categories de les altres, de la categoria, per dir algú, del nivell, no?, que es compon de diverses categories, des dels aficionats, fèmines, júniors, júniors 125 i la categoria èlit. I els de matins hi haurà els entrenaments també lliures, i a la tarda llavors hi haurà els cronometrats i les diferents mànigues de cada categoria.
5: Tenim un tribut de Fito Fittipaldi, que, bueno, que espero que li agradi a tothom, és el públic que volem que sigui, pues, que sigui de totes les edats, que s'ho passi molt bé tothom i sobretot que tothom es comporti de forma cívica i que ho passem molt bé tothom.
4: A més de l'activitat esportiva, l'organització preveu completar el programa amb diverses propostes d'animació i entreteniment, entre les quals hi ha un concert tribut a Fito i Fittipaldis, la participació d'un DJ convidat, speaker i zona de food trucks. Les persones empadronades a Abrera poden obtenir l'entrada gratuïtament a través del web municipal abrera.cat. Caldrà aportar cadira plegable per veure còmodament la competició, mentre que les persones de fora del municipi podran adquirir les entrades a través del web d'Entràpolis per un preu de 10 euros, amb entrada per als dos dies. L'accés al recinte serà pel carrer de Federica Montseny, a la zona del Rabató, amb entrada vàlida per als dos dies. Podeu consultar tota la informació al web municipal abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

Doncs seguim. Gràcies per acompanyar-me en aquest divendres 28 d'agost. La temperatura és de 26 graus. Ara arriba el moment d'escoltar més cançons després dels informatius de les 11. Barry B amb No pega igual i després Te molesto amb la veu de Drifu.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Batista continua fent-se un lloc amb una proposta fresca, directa. Noves cançons amb aquest Mi Punto Débil, perfecta per continuar posant ritme aquest divendres 28 d'agost.

0: L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera.
1: Hi ha cançons que només començar ja et porten directament a l'estiu. Als dies llargs, a la calor i aquells moments que voldries allargar una mica més. Aina Machuca ho concentra tot en una declaració ben clara. L'estiu ets tu. Una d'aquelles cançons que encaixen perfectament amb aquest final d'agost.

0: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
1: Arriba la més nova de Becky G. I ve molt xula.

canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

dos quarts de 12. 27 graus a Breda. Ara fem una mirada enrere i recuperem una d'aquelles col·laboracions que van sonar molt fort. Mau i Ricky s'ajuntaven amb l'argentina Maria Becerra en un tema carregat de ritme, química i tornada molt enganxosa, la veritat. Recordem junts Mal Acostumbrado.

0: també a l'estiu. Ràdio Abrera.
1: Divendres 28 d'agost, encara amb l'estiu ben present, ens quedem ara amb una proposta més delicada i personal. Alba Morena ens porta una cançó que respira calma, emoció i aquella sensació de deixar-se endur. Al mar, de Alba Morena.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: I tenim una novetat per tu. De David Bisbal, el cantant andalús estrena nova cançó i ho fa amb una proposta positiva. Descobrim Amigos del Mundo.
7: Amigos del Mundo, llegó Navidad.
6: Bueno, no, era, aquesta no era la que volíem escoltar, evidentment. Anem a Barber Esteve, que també ho tenim aquí.
7: Que no puc parar de mirar.
6: Amb Ai, que ets guapa.

0: Uno, dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Belén Aguilera continua sumant cançons amb aquella barreja tan seva de sensibilitat, pop i aquesta producció tan cuidada. Ara ens presenta Otra Suerte Sería. Entra molt bé, des del primer moment, i que confirma el bon moment musical d'aquesta gran artista.

0: Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.
1: Seguim amb tu, 28 graus de temperatura. Ara escoltarem a Camela, que torna amb aquell so inconfusible que s'ha convertit en tota una referència del pop més popular, aquesta cançó directa, sentimental i amb aquest punt nostàlgic que sempre se va emportar al seu terreny. Ens quedem amb tu mirada.

0: Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Bruno Mars torna a demostrar perquè és un dels grans noms del pop internacional amb aquella barreja d'elegància, força i melodia. Una proposta intensa cantant en castellà, Bruno Mars i Lo Arriesgo Todo.

0: Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern es reuneix avui i demà al Monestir de les Avellanes a Os de Balaguer per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar un nou impuls a l'execució, a l'acció, volíem dir, de l'executiu. Salvador Illa i els consellers celebraran aquest migdia un consell executiu fora del Palau de la Generalitat i sobre la taula hi haurà qüestions com les infraestructures, l'execució del pressupost, el finançament, la seguretat, l'habitatge i també els serveis públics. També es parlarà de projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com són l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport de Lleida Alguaire i també les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. I creix la tensió a Ceuta per la crisi migratòria. Desenes de manifestants van trencar ahir el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores els camions de la Creu Roja. El govern espanyol ha fet una crida a la calma i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat que cessi la violència i ha criticat els discursos d'odi. També ha anunciat mesures extraordinàries per tal de reforçar la frontera i ha reiterat que retornaran els migrants que no compleixin els requisits per quedar. I un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona al barri de Germans Sàbat ha acabat amb un detingut per tràfic de drogues i 12 identificats. El dispositiu es va dur a terme aquest dimecres a la tarda i respon a les queixes d'alguns veïns perquè en determinats locals es produïen baralles i hi havia sospites que es traficava amb droga i hi havia armes prohibides. El dispositiu va comptar amb 22 efectius del cos dels Mossos i 6 de la Policia Municipal de Girona que van ser qui va detenir a l'home de 33 anys per un delicte contra la salut pública. I l'Ajuntament de Torelló ha decretat un dia de dol per la mort violenta d'un veí de 64 anys que va ser agredit a casa seva el passat 10 d'agost i va morir posteriorment a l'hospital per les ferides. Els Mossos van detenir dues persones que han ingressat a presó provisional sense fiança. El consistori ha condemnat la violència i ha expressat el seu suport a la família. La investigació continua oberta per tal d'esclarir els fets. I malestar també a Mollà pel vessament de restes animals d'un camió al nucli urbà que ha provocat fortes olors i afectacions a la via pública. Els bombers i la policia local hi han intervingut i l'Ajuntament ha denunciat els fets i reclama una investigació. L'escorxador Masia Atero, d'on havia sortit el material, també ha denunciat l'incident i admet que no es van fer les coses bé. Els veïns denuncien que no és un cas aïllat. I els agents rurals han activat avui el nivell 3 del Pla Alfa en 178 municipis de 21 comarques per perill molt alt d'incendi forestal. El cos alerta que el risc de foc s'incrementarà arreu de Catalunya i demana extremar les precaucions al medi natural.
2: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Amb la voluntat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom, des de l'Ajuntament d'Abrera s'aposta un any més per subvencionar els llibres de text i el material autoeditat, l'ordinador, tauleta digital i els continguts educatius digitals. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al divendres 6 de novembre de 2026 inclòs. L'ajut s'adreça a tot l'alumnat empadronat a Abrera data 1 de gener de 2026 i matriculat en centres educatius, públics o concertats en qualsevol dels cursos d'ensenyament obligatori des d'I3 fins a quart d'ESO. Per a aquelles famílies que compren els llibres de text a través de la SAFA dels centres públics d'Abrera, la subvenció s'aplica directament en el moment de la seva adquisició. En canvi, aquelles persones que ho facin a través d'un comerç o per qualsevol altre mitjà, com ara el centre educatiu o AFA en el cas que l'escolarització sigui fora d'Abrera, hauran de sol·licitar aquest ajut. La subvenció per als llibres de text i el material autoeditat és del 50% del cost. També es concedeix un ajut econòmic de 75 euros per a l'adquisició de l'ordinador o tauleta digital per als alumnes d'ESO, així com una subvenció del 50% del cost dels continguts educatius digitals. I per a l'alumnat matriculat en escoles d'educació especial, l'ajut també és del 50% del cost del material didàctic. Es recomana a les famílies que per formalitzar aquesta petició utilitzin de forma preferent el canal telemàtic a través de la seu electrònica al web abrera.cat. Si necessiten suport en aquesta tramitació, poden contactar amb el Servei d'Atenció Ciutadana al 93 770 03 25. I en cas de necessitar fer el tràmit de forma presencial, es recomana demanar cita prèvia. Des de l'Ajuntament també s'informa que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya atorga un ajut de 60 euros per a material escolar en forma d'avals a l'alumnat de primària i secundària. Per això es recomana que si ja fan ús o tenen la voluntat de fer ús de l'ajut que proporciona l'Ajuntament d'Abrera per a l'adquisició dels llibres en material autoeditat, és preferible que aquests avals que atorga la Generalitat els destinin a altres conceptes com elements d'escriptura, papereria, diccionaris, calculadores, motxilles o jocs educatius, entre d'altres. Tornem a recordar, el termini de presentació de les sol·licituds de l'ajut es podrà presentar fins al divendres 6 de novembre de 2026 inclòs. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Abrera Informació. Educació.
4: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre el període de matriculació per al curs 2026-2027. Es podran formalitzar del dimarts 1 al divendres 25 de setembre amb diferents propostes formatives adaptades a les diverses etapes i interessos de l'alumnat. Sensibilització musical per a infants de 3 i 4 i 5. Educació musical per a infants joves, persones adultes i gent gran. Educació musical complementària i especialitats instrumentals. A través d'aquesta oferta, l'Escola de Música d'Abrera contribueix a apropar la formació musical a la ciutadania i a fomentar l'aprenentatge i la pràctica de la música al municipi. Les inscripcions es podran formalitzar presencialment a la Secretaria de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, ubicada a la plaça del Rabat 1, de dilluns a divendres, de 5 a 2 quarts de 9 de la tarda. Per a més informació, podeu contactar-hi trucant al 93 770 2702 o a través del correu electrònic escoladamusica@abrera.cat.
1: Abrera Informació. Promoció econòmica.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripció per a dos cursos que s'iniciaran al setembre. D'una banda, un curs de neteja d'instal·lacions que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme, concretament, del 28 de setembre al 30 de novembre, en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. D'altra banda, també estan obertes les inscripcions pel curs de vetllador o vetlladora escolar, que s'impartirà del dilluns 21 de setembre al dimarts 13 d'octubre, adreçat a persones aturades majors de 18 anys, inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera i que disposin del títol de monitor, monitora de lleure o una formació relacionada. Les persones que el cursin podran aprofundir en aspectes com les funcions i responsabilitats del vetllador o vetlladora, els principis de l'escola inclusiva, les diferents tipologies de necessitats educatives especials, estratègies d'acompanyament a l'alumnat i tècniques bàsiques de prevenció d'accidents i suport a l'autonomia personal, entre d'altres. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació a través del Servei de Promoció Econòmica ubicat a la primera planta del mercat municipal, trucant al 93 770 0102 a l'horari d'atenció a ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres de 2 quarts de 5 a 7 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1... Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

Entrem ja a l'última hora del programa i ho fem amb dues propostes per mantenir ben amunt el ritme d'aquest matí d'estiu. Ara escoltarem primer Alejandro Bejarano amb Carretera i després Cactus, que ens porta directament a Una noche loca en Benidorm. Dues cançons per encarar el tram final amb energia.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Continuem avançant en aquesta última hora amb una cançó de desamor i de decisions que no sempre són fàcils d'aprendre. Àlex Ortiz posa veu aquell moment en què toca allunyar-se d'algú encara que costi. Me estoy quitando de ti.

0: aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.
1: Un dels temes més emblemàtics de Chambao torna a prendre vida aquest 2026, ara compartit amb Alejandro Sanz i dins del disc amb què celebren 25 anys de trajectòria. Una combinació de dues veus molt reconeixibles i aquell flamenc chill out que forma part de la història del grup. Ahí estàs tu, Chambao i Alejandro Sanz.

gràcies per acompanyar-me. Seguim amb tu, perquè ara arriba el moment de recordar a 1:15. Ara fem aquesta mirada enrere i recuperem a Maluma amb un dels temes que va marcar una etapa important de la seva carrera, amb aquell punt romàntic i urbà tan seu. Anem a recordar aquí a Fórmula Matí, Sóbrio.

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Seguim avançant en aquesta última hora amb una proposta directa, amb caràcter i molta força. Censurados posa ara el punt més contundent a aquest tram final del matí amb

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El govern preveu triplicar la gestió forestal dels boscos públics fins a arribar a una mitjana de 2.000 hectàrees tractades cada any. Salvador Illa ha anunciat l'objectiu durant la reunió del govern al monestir de les Avellanes i ha defensat que protegir els boscos és un deure de país. L'executiu també ha signat un acord amb les quatre diputacions catalanes per tal de reforçar la prevenció d'incendis i millorar la coordinació. Illa ha advertit, a més, que el negacionisme climàtic posa en risc la seguretat i ha reclamat solucions estructurals per a les zones afectades pels temporals. Altres qüestions d'aquesta reunió que estaven sobre la taula són projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com són l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport Lleida-Alguaire i també les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. I continua l'atenció a Ceuta per la crisi migratòria. Desenes de manifestants van trencar ahir el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores els camions de Creu Roja. El govern espanyol ha fet una crida a la calma i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defensat al Congrés que no hi havia cap previsió de l'entrada de 70.000 immigrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska ha comparegut aquest migdia a la comissió que fiscalitza el seu departament i ha reivindicat la feina dels serveis d'informació.
3: Que no digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto. Y mi pregunta es si alguien lo hubiera visto, perdonen, porque ya hay que ser claros, y no es entrar en debate con nadie. ¿Me quieren decir que no se hubiera elevado razonablemente en la forma que todos podemos entender? Pero es que me lo están diciendo, ¿esto en serio?
2: També ha anunciat mesures extraordinàries per reforçar la frontera i ha reiterat que retornaran els migrants que no compleixen els requisits per quedar-s'hi. I un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona, al barri de Germans Sàbat, ha acabat amb un detingut per tràfic de drogues i 12 identificats. El dispositiu es va dur a terme aquest dimecres a la tarda i respon a les queixes d'alguns veïns perquè en determinats locals es produïen baralles i hi havia sospites que es traficava amb droga i hi havia armes prohibides. El dispositiu va comptar amb 22 efectius del cos dels Mossos i 6 de la Policia Municipal, que va ser qui van detenir l'home de 33 anys per un delicte contra la salut pública. I l'Ajuntament de Torelló ha decretat un dia de dol per la mort violenta d'un veí de 64 anys que va ser agredit a casa seva el passat 10 d'agost i ha acabat morint posteriorment a l'hospital per les ferides causades. Els Mossos van detenir dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, que han ingressat a presó provisional sense fiança. El consistori ha condemnat la violència i ha expressat el seu suport a la família mentre que la investigació continua oberta per tal d'esclarir els fets.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Un any més des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar per al curs 2026-2027 amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platon i Sertí i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà, com ara Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpàs i Can Amat. L'alumnat de l'Escola Francesc Platon i Sertí d'I3 a 6è de primària podrà fer ús de les rutes 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles distribuïdes en dos autocars més dos acompanyants a cadascuna de les rutes. Mentre que en el cas dels alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als mateixos barris, les rutes que utilitzaran seran les 105 i les 106, amb un total de 128 places disponibles distribuïdes també en dos autocars més un acompanyant en cadascuna de les rutes. Davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestatària del Servei de Transport Escolar, Montbus, des de l'inici de la prestació del servei fa dos anys, des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha reforçat el seguiment i la fiscalització d'aquest servei. En aquest sentit, des del consistori s'ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal del Baix Llobregat i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment del contracte com la prestació del servei, treballant perquè es garanteixi en tot moment un funcionament adequat i les condicions òptimes per a l'alumnat abrerenc. Per a més informació, podeu contactar amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Abrera al carrer del Rosers número 1, trucant al 93 770 47 32 en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres de 2:45 a 7. I podeu consultar tota la informació sobre les rutes i els horaris de les diferents parades al transport escolar d'Abrera al web municipal abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Cultura. Entitats.
4: Aquest cap de setmana, dissabte 29 i diumenge 30 d'agost, se celebra la Festa Major del barri de la Font d'Abrera amb diferents activitats programades per a tota la família. Isabel de Frutos és una de les integrants de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri i explica les activitats programades.
5: El dissabte el primer que farem a les 11 del matí fins a la 1, aquest vermut que dic, que és per a la gent del carrer, que si passa algú se l'oferirà, com sempre, eh? Vull dir, no hi ha cap problema. Després, a la tarda, a les 5:30, hi haurà animació pels crios. Després, a les 6:30, com cada any també, hi haurà la xocolatada amb xurros, eh? És per tothom que vingui. I a les 7 es farà la cantada d'havaneres. I llavors ja a la nit és el sopar de germanor. I aquest any les taules es guarniran de qüestió de pel·lícules de cine. I després ja a partir de les 12 hi ha el ball de Revetlla. I llavors el diumenge ja és a la tarda. A les 5:30 comencem amb la demostració de puntaires i després una cosa molt bona, eh? A les 6:30 es presenten les coques en concurs. Després, més tard, a partir de les 7 es fan les sardanes.
4: Des de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Font, convidant tothom a assistir i gaudir de la Festa Major del barri.
5: Tothom està convidat i molt contents de que quan més gent vingui, millor. Els esperem a tots. Molt contents de que puguin vindre tothom qui vulgui. Ens agradaria moltíssim que vinguessi tota la gent, que vinguessi a disfrutar i a gaudir d'aquesta festa del carrer. I que tota la gent d'aquest carrer els acollirem amb els braços oberts. Us esperem a tots.
4: Recordem que la darrera de les festes majors dels barris d'Abrera tindrà lloc al setembre, del dijous 17 al diumenge 20 de setembre, amb la festa del barri de la Florida. Trobareu la programació de totes les festes i activitats programades a Abrera al web abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació. Joventut.
4: Dissabte 5 de setembre tindrà lloc a la piscina municipal d'estiu d'Abrera la festa de fi d'estiu jove, una activitat adreçada al jovent d'Abrera d'entre 14 i 25 anys amb música, animació, videojocs i ball lliure a la piscina. L'obertura de portes es farà 8:45 del vespre i fins les 12 de la nit hi haurà bany lliure a la piscina mitjana. A la mitjanit tancarà la piscina i la festa s'allargarà fins a 12:45. La proposta forma part de la programació de joventut de l'Ajuntament d'Abrera i compta amb la col·laboració del Casal de Joves. Per a més informació sobre la festa de fi d'estiu jove, podeu contactar-hi amb el Casal a través del telèfon 686-253-157, el correu electrònic ej.polivalent@abrera.cat o el perfil d'Instagram @Casal de Joves d'Abrera. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'anima el jovent del municipi a participar en aquesta proposta i acomiadar l'estiu gaudint d'una nit de música, activitats i bany a la piscina d'estiu municipal. Recordem, serà el dissabte 5 de setembre a partir de 8:45 del vespre.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Cabrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Aquest estiu, pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
5: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
6: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
7: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
6: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre, a partir de les 20 hores, i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
7: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
9: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
10: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
9: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
10: Departament de Publicitat.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Abrera.
1: Ràdio Abrera. Amb tu i per a tu. Ràdio Abrera. Èxit sense pausa.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

Tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat. O truca'ns al 672 94 47 50.
2: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
3: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
2: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
3: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic

0: tant. Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
1: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
0: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
3: Escoltes la Fórmula Migdia de Ràdio Abrera.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Ràdio Obrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: has messed
1: around. Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja. A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
2: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
3: Quan

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Gran acord de país per prevenir incendis. El govern arrenca el curs polític amb una trobada a Os de Balaguer, a la Noguera, i signa un acord amb les 4 diputacions per millorar la gestió forestal i prevenir incendis. A més, es compromet a triplicar la gestió forestal fins a arribar a una mitjana anual de 2.000 hectàrees. El president Salvador Illa reivindica que per protegir els boscos és un acte de país i avisa contra el negacionisme climàtic.
3: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-lo en tots els àmbits essencials per la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
2: I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la calma després dels incidents violents que s'han produït els darrers dies a Ceuta, especialment ahir, recordem-ho, amb la crema d'un campament improvisat. Marlaska ha reconegut, ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol a la ciutat autònoma va ser totalment inesperada.
4: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días, y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque serán, ustedes son tan conscientes como yo, de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
2: I la inflació augmenta 7 dècimes a l'agost i se situa al 4,3% a tot l'estat, segons l'indicador avançat de l'IPC. L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi ha influït els preus dels aliments, que han baixat menys que el mateix mes de l'any passat. Si es confirma, la xifra suposarà l'augment interanual més elevat dels últims 3 anys. I les banderes de l'Ajuntament de Torelló onegen des d'avui a mig pal i també ho faran demà dissabte. El consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí de Torelló després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. Els Mossos van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors d'aquesta agressió. El jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança. I acabem parlant del Barça. Líder ja de primera, els blaugranes es van imposar a l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició més va omplir el Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa difusió de la convocatòria dels ajuts PUA 2026, la prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat que concedeix la Generalitat i que ja es poden sol·licitar. Es tracta d'una línia de suport econòmic destinada a facilitar l'adquisició de productes de suport, adaptacions, serveis de transport i altres actuacions que contribueixin a millorar l'autonomia personal i la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional que compleixin els requisits de la convocatòria. El termini per presentar les sol·licituds estarà obert del 25 d'agost al 2 d'octubre d'enguany i el tràmit s'ha de dur a terme de forma telemàtica a l'enllaç de l'espai gencat.cat que trobareu als webs abrera.cat i radioabrera.cat. És necessari tenir una identificació electrònica, ITCAT mòbil, ITCAT certificat o DNI electrònic. Aquests ajuts permeten finançar despeses relacionades amb la mobilitat, la comunicació i l'autonomia personal, afavorint la inclusió i la participació activa de les persones amb diversitat funcional en la vida quotidiana. Entre les actuacions subvencionables destaquen mobilitat i transport, obtenció o adaptació del permís de conduir, adaptació de vehicles, transport per assistir a centres d'atenció precoç, centres d'estudis o centres de formació ocupacional, i autonomia personal i comunicació, audiòfons, ulleres i lents de contacte, comunicadors i sistemes de suport a la comunicació, grues, llits articulats i ajudes per al bany, productes de suport per a la mobilitat, adaptacions a la llar, instal·lació de salvaescales, sistemes de control de l'entorn, roba adaptada, ajuts relacionats amb gossos gossos d'assistència i elements de protecció i seguretat a la llar, entre d'altres. Les persones beneficiàries poden sol·licitar prestacions fins a un import màxim de 9.500 euros. L'atorgament dels ajuts es realitza mitjançant un procediment de concurrència competitiva i es prioritzen les sol·licituds de les persones amb ingressos més baixos. En primer lloc, es valoren les sol·licituds de persones amb ingressos inferiors a 2,5 vegades l'indicador de la renda de suficiència de Catalunya. Si hi ha disponibilitat pressupostària, es valoren posteriorment les sol·licituds d'entre 2,5 i 3 vegades l'IRC i, finalment, les d'entre 3 i 3,5 vegades aquest indicador. Podeu consultar tota la informació relacionada amb aquests ajuts al web municipal abrera.cat i a radioabrera.cat.
1: Abrera Informació. Promoció econòmica.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera trobarà el període d'inscripcions per a dos cursos que s'iniciaran al setembre. D'una banda, el curs de neteja d'instal·lacions que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. De l'altra, també estan obertes les inscripcions pel curs de vetllador-vetlladora escolar que s'impartirà del dilluns 21 de setembre al dimarts 13 d'octubre, adreçat a persones aturades majors de 18 anys inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera i que disposin del títol de monitor-monitora de lleure o d'una formació relacionada. Les persones que el cursin podran aprofundir en aspectes com les funcions i responsabilitat del vetllador-vetlladora, els principis de l'escola inclusiva, les diferents tipologies de necessitats educatives especials, les estratègies d'acompanyament a l'alumnat i les tècniques bàsiques de prevenció d'accidents i suport a l'autonomia personal, entre d'altres. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
1: Abrera Informació. Infància.
5: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinats a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts, nascudes o adoptats, adoptades entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre d'enguany. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva novena edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament al web abrera.cat o presencialment al registre de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat o empadronada a Abrera, que almenys la mare, el pare o tutor o tutora tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que el nen o la nena estigui empadronat o empadronada a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 2911 o enviar un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
0: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència.

0: Nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
1: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat

Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu gorilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
3: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
4: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
3: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3-770-49-30.
4: Estiu a Bricocentro Abrera.
5: Bricocentro, colaje y decoración.
6: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
7: Vols més clients? Vols més visibilitat?
8: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
7: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
8: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
7: Si tens un negoci a la comarca,
8: aquest és el teu moment.
7: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla amb Mercè Roura. Un robatori de cable entre Sagrera i Badalona provoca demores de 25 minuts a la R1 de Rodalies, segons informa la companyia. La circulació es manté limitada a 2 trens per hora i sentit entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes. La incidència s'ha detectat cap a 3:15 de la tarda i afecta sobretot el tram Badalona i la bifurcació de la Sagrera. Personal de DIF treballa per resoldre la incidència i recuperar la normalitat en el servei. Més temes. Crida a la calma del govern espanyol després dels incidents violents en les darreres hores a Ceuta amb la crema d'un campament improvisat ahir al vespre. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar en una compareixença al Congrés que l'entrada de 70.000 immigrants va ser totalment inesperada. Per la seva banda, el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha comparegut i atribueix l'acció a mentides i notícies falses.
2: Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 fue una crisis, sí, migratoria y humanitaria, pero a diferencia de las anteriores, fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitales.
1: I es reprenen les tasques de rescat de víctimes al Nepal després d'hores aturades pel risc d'una nova esllavissada. Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Es rebaixa a 3, això sí, els espanyols desapareguts. Les organitzacions humanitàries alerten del caos que es viu al país. Cristina Morales és presidenta d'Amics del Nepal.
3: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Molt caòtica, perquè imagina't que això passés en un país molt desenvolupat, amb molts mitjans, amb sistema de carreteres que funcionés, ja seria molt complicada, doncs allà està sent realment caòtica, hi ha la sensació molt de devastació, i el que hem decidit a la nostra Junta és que les persones que vulguin fer un donatiu per col·laborar d'alguna manera en fer un granet de sorra en aquesta emergència, aquests donatius ens comprometem a fer-los arribar.
1: Encara a l'àmbit internacional, ha mort el rei Harald V de Noruega als 89 anys. Era el monarca més longeu d'Europa, ocupava el tron des de 1991. La Casa Reial Noruega ha anunciat la defunció aquesta matinada i el seu fill, el príncep Haakon, assumeix el tron de manera automàtica. I darrer apunt, perquè demà reprèn el servei de la línia 1 del metro a Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. La línia 1 del metro reprendrà el servei, recordem que està des de, o per aquestes obres de millora. El trànsit ferroviari està tallat des del dia 17.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Amb la voluntat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom, des de l'Ajuntament d'Abrera s'aposta un any més per subvencionar els llibres de text, material autoeditat, l'ordinador tauleta digital i els continguts educatius digitals. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dimecres 19 d'agost i fins al divendres 6 de novembre d'enguany, amb 2 dies inclosos. L'ajut s'adreça a tot l'alumnat empadronat a Abrera a data 1 de l'1 del 26 i matriculat en centres educatius públics o concertats en qualsevol dels cursos d'ensenyament obligatori des d'I3 a 4 d'ESO. Per a aquelles famílies que compren els llibres de text a través de les AFA dels centres públics d'Abrera, la subvenció ja s'aplica directament en el moment de la seva adquisició. En canvi, aquelles persones que ho facin a través d'un comerç o per qualsevol altre mitjà, a través del centre educatiu o AFA, en el cas que l'escolarització sigui fora d'Abrera, hauran de sol·licitar aquest ajut. La subvenció per als llibres de text i el material autoeditat és del 50% del cost. A més, en el marc de l'aposta dels centres educatius per a l'ús de les tecnologies a l'aula, es concedeix un ajut econòmic de 75 euros per a l'adquisició de l'ordinador o la tauleta digital per als alumnes d'ESO, així com una subvenció del 50% del cost dels continguts educatius digitals. Igualment, per a l'alumnat matriculat en escoles d'educació especial, l'ajut és del 50% del cost del material didàctic. A més, els informem que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya atorga un ajut de 60 euros per a material escolar en forma d'avals a l'alumnat de primària i secundària. Els informem que un mateix objecte no pot estar subvencionat dues vegades i, per tant, si ja fan ús o tenen la voluntat de fer-ne de l'ajut que es proporciona des de l'Ajuntament d'Abrera per a l'adquisició dels llibres i material autoeditat, és preferible que els vals que atorga la Generalitat els destinin a altres conceptes com elements d'escriptura, papereria, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Recomanem a les famílies que per a formalitzar aquesta petició utilitzin de forma preferent el canal telemàtic a través del web municipal abrera.cat. Si necessiten suport en aquesta tramitació, poden contactar amb el servei d'atenció ciutadana al telèfon 93 770 0325 en el següent horari. Matins de dilluns a divendres de 9 a 2 i tardes de dimecres de 2 quarts de 5 a 7 fins al 31 d'agost i dimarts i dimecres de 2 quarts de 5 a 7 a partir de l'1 de setembre. En el cas de necessitar fer el tràmit de forma presencial i per tal d'evitar esperes, els recomanem demanar cita prèvia de forma telefònica al telèfon 93 770 0325. Recordem, el termini de presentació de les sol·licituds de l'ajut restarà operatiu des del dimecres 19 d'agost i fins al divendres 6 de novembre de 2026, amb dos dies inclosos. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Joventut.
4: El dissabte 5 de setembre, de 20:30 a 12:30, la piscina d'estiu municipal d'Abrera, al passeig de l'església número 18, acollirà la festa Fi d'Estiu Jove, una activitat adreçada als i les joves d'Abrera d'entre 14 i 25 anys, amb música, animació, videojocs i bany lliure a la piscina. Des de l'Ajuntament d'Abrera, a través de la Regidoria de Joventut, s'organitza aquesta proposta per acomiadar l'estiu amb una nit d'activitats i oci adreçada al jovent del municipi. A les 20:30, obertura de portes. De 20:30 a 12, bany lliure a la piscina mitjana. A les 12, tancament de la piscina i a les 12:30, final de la festa. La proposta forma part de la programació de joventut de l'Ajuntament d'Abrera i compta amb la col·laboració del Casal de Joves d'Abrera. Per a més informació sobre la festa Fi d'Estiu Jove, podeu contactar amb el Casal de Joves d'Abrera al telèfon 686 253 157, a través del correu electrònic ej.polivalent@abrera.cat o del perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'anima el jovent del municipi a participar en aquesta proposta i acomiadar l'estiu gaudint d'una nit de música, activitats i bany a la piscina d'estiu municipal. Us hi esperem.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicle@abrera.cat.
5: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19:30 hores.
6: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
7: Ajuntament d'Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat. O truca'ns al 672 94 47 50.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats.

0: meu negoci.
1: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
0: I us encarregueu de tot?
1: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
0: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
1: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
3: Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida avui a la calma després dels incidents violents que s'han produït els darrers dies a Ceuta, especialment ahir, recordem, amb la crema d'un campament improvisat. Marlaska ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol a la ciutat autònoma va ser totalment inesperada.
2: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días, y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque serán, ustedes son tan conscientes como yo, de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
1: Per cert, que la càrrega policial contra un menor aficionat al Barça, que duia una estelada a ells, el cap de setmana passat també ha estat present a la compareixença de Grande Marlaska al Congrés. El diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i el de Bildu, Jon Iñárritu, li han retret del ministre aquesta actuació. Álvaro ha mostrat una estelada al ministre i l'ha interpel·lat d'aquesta manera.
3: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit o que ha de ser decomissat, com va passar el diumenge passat a la ciutat d'Elx en un partit que jugaven Elx i Barça.
1: Grande Marlaska respon recordant que els fets estan sota investigació interna i assegura que no li agrada cap falta de proporcionalitat. I avui estem molt pendents del temps perquè hi ha 178 municipis en perill molt alt d'incendi. De fet, avui hem sabut que s'han registrat 36 focs relacionats amb la campanya de la sega del cereal. La majoria s'han pogut aturar abans d'arribar a la superfície forestal. Els marxants del mercat de Platja d'Aro han recorregut aquest divendres als carrers del municipi en una marxa lenta amb vehicles per protestar contra la retirada de 70 parades. El col·lectiu reclama a l'Ajuntament que reconsideri la decisió, s'assegui a negociar i busqui una alternativa que permeti a les famílies afectades mantenir la seva activitat. Els comerciants anuncien que la mesura deixa fora 70 famílies i reclamen que s'assegui a parlar per buscar una alternativa que els permeti mantenir la activitat. I la campanya de la Garrofa i l'Ametlla afronta enguany unes perspectives positives tant pel que fa a la producció com pels preus. És el cas de la Garrofa, que es preveu una collita superior a l'any passat i de moment el producte arriba al mercat amb bona qualitat. Pel que fa a l'Ametlla, la previsió també és favorable, especialment a les zones de regadiu.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Atenció, famílies. Un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar pel proper curs 2026-2027 amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platon i Sartit i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà. L'alumnat de l'Escola Francesc Platon i Sartit, que viu als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, des d'I3 a 6 de primària, podrà fer ús de les rutes 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles distribuïdes en dos autocars més dos acompanyants en cadascuna de les rutes. En cas de dubte respecte de la ruta, podeu escriure al mail a800013@xtec.cat. De la seva banda, els i les alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, podran utilitzar la ruta 105 i 106 amb un total de 128 places disponibles, distribuïdes en dos autocars més un acompanyant en cadascuna de les rutes. Des de l'Ajuntament d'Abrera, davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestatària del servei del transport escolar Montbus des de l'inici de la prestació del servei fa dos anys, s'ha reforçat el seguiment i la fiscalització del servei. En aquest sentit, el consistori ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix, s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment del contracte com la prestació del mateix, treballant perquè es garanteixi en tot moment un funcionament adequat i a les condicions òptimes per a l'alumnat usuari. Per a més informació, podeu contactar contacte amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Arera, carrer dels Rosers número 1, trucar al telèfon 93 770 47 32 de dilluns a divendres de 9 a 2 i dimecres també de 2 quarts de 5 a 7. Consulteu tota la informació així com les rutes i els diferents horaris de les parades del transport escolar al web municipal www.abrera.cat.
0: Abrera Informació, Cultura, Entitats.
4: El proper cap de setmana del dissabte 29 i diumenge 30 d'agost se celebra la Festa Major del barri de la Font d'Abrera amb diferents activitats programades per a tota la família. Una de les integrants de l'Associació de Veïnes i Veïns del barri, la Isabel de Frutos, explica en declaracions a Ràdio Abrera les diferents activitats programades per dissabte dia 20 d'agost.
5: El dissabte el primer que farem a les 11 del matí fins a la 1, aquest vermut que dic, que és per a la gent del carrer, que si passa algú se l'oferirà, com sempre, vull dir, no hi ha cap problema. Després, a la tarda, a les 5 i mitja, hi haurà animació pels crios. Després, a les 6 i mitja, com cada any també, hi haurà la xocolatada amb xurros, És per tothom que vingui. I a les 7 es farà la cantada d'havaneres. I llavors ja a la nit és el sopar de germanó. I aquest any les taules es guarniran de qüestió de pel·lícules de cine. I després, ja a partir de les 12, hi ha el ball de revetlla.
4: L'endemà, el diumenge 30 d'agost, també s'han programat diferents propostes. De Frutos ens ho explica.
5: I llavors el diumenge ja és a la tarda. A les 5 i mitja comencem amb la demostració de puntaires i després una cosa molt bona, A les 6 i mitja es presenten les coques en concurs. Després, més tard, a partir de les 7 es fan les sardanes.
4: Així, des de l'Associació de Veïnes i Veïns de la Font, convidem tothom a assistir-hi i gaudir de la Festa Major del barri, Isabel de Frutos.
5: Tothom està convidat i molt contents de que quan més gent vingui, millor. Els esperem a tots. Molt contents de que puguin vindre tothom qui vulgui. Ens agradaria moltíssim que vinguessi tota la gent, que vinguessi a disfrutar i a gaudir d'aquesta festa del carrer. I que tota la gent d'aquest carrer els acollirem amb els braços oberts. Us esperem a tots.
4: Finalment, i per cloure les festes majors dels barris d'Abrera, el proper dijous 17, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre serà el torn del barri de la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació, Educació.
4: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre el període de matriculació per al curs 2026-2027. Les inscripcions es podran formalitzar del dimarts 1 al divendres 25 de setembre d'enguany amb diferents propostes formatives adaptades a les diverses etapes i interessos de l'alumnat, com la sensibilització musical per a infants d'I3 i 4 i 5, educació musical per a infants, joves, persones adultes i gent gran, educació musical complementària i especialitats instrumentals. A través d'aquesta oferta, l'Escola de Música contribueix a apropar la formació musical a la ciutadania i a fomentar l'aprenentatge i la pràctica de la música al municipi. Les inscripcions es poden formalitzar presencialment a la Secretaria de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, ubicada a la plaça del Rabato número 1, de dilluns a divendres de 5 a 2 quarts de 9 de la tarda. Per a més informació es pot contactar amb l'Escola Municipal de Música d'Abrera al telèfon 93 770 2702 o a través del correu electrònic escoladamusica@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Tu fas Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera, ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Abrera som cultura.
3: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
2: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Fórmula 40, a Ràdio Abrera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3-770-49-30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els veïns d'una finca afectada per l'esvoranc de l'L9 al Putxet amb 15 habitatges i local podran tornar a casa seva en un màxim de 6 setmanes, previsiblement a mitjans d'octubre. En canvi, els residents de les 3 finques restants, que sumen 18 habitatges i 7 comerços, hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. Així ho ha explicat el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez, en una atenció als mitjans abans de reunir-se amb els veïns.
2: Tenim dos escenaris, un d'unes 6 setmanes aproximadament, per la finca Teodora la Madrid 5, on pensem que 6 setmanes, més o menys és mitjans d'octubre, podrà retornar aquests veïns, són 15 vivendes i un local comercial. En canvi, els locals i vivendes de Teodora la Madrid 3, Rubinstein 2 i Rubinstein 4, aquest és el retorn, ja parlem d'un període bastant més llarg, s'ha de fer totes les feines de consolidació del terreny.
1: El govern atribueix els terminis als treballs de la consolidació del terreny, com sentíem, i a la necessitat de retirar la tuneladora de sota d'aquests edificis. I gran acord de país per prevenir incendis en l'arrencada avui del curs polític amb una trobada a Os de Balaguer a la Noguera. El president Salvador Illa ha signat un acord amb les 4 diputacions per millorar la gestió forestal, un acord que les diputacions han definit com a necessari, com a oportunitat per al món local i que mostra que els poders públics són capaços de sumar. Lluïsa Moret és presidenta de la Diputació de Barcelona.
3: Avui el que fem és signar un marc de coordinació estable, un marc de coordinació estable que significa que posarem tots els nostres recursos a disposició, assumint cada un de nosaltres, des de les nostres responsabilitats i competències, funcions proposant concretes, proposant també recursos en un espai comú, amb una mirada integral, integrada i integradora, que és el que necessita aquest nou model de gestió forestal.
1: Precisament la campanya de la sega ha registrat fins al dia 15 d'agost un total de 36 incendis relacionats directament amb les tasques de recol·lecció de cereal, la majoria dels quals han afectat a camps de conreu i s'han aturat abans d'arribar a la superfície. La majoria dels focs han estat causats per màquines recol·lectores. I el centre de refugiats de l'Albert de Berga tancarà el proper 31 de desembre. La reducció de places d'acollida ordenada pel govern de l'Estat ha obligat a Creu Roja a ajustar els espais disponibles i s'ha descartat mantenir el centre. Qui s'ha pronunciat en contra de la decisió del sindicat CGT, que demana poder salvar-lo? El centre es va posar en marxa el 2016 per acollir refugiats provinent de la guerra de Síria, sobretot. En aquests 10 anys hi han passat unes 900 persones que s'hi han estat una mitjana de 18 mesos.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa difusió de la convocatòria dels ajuts PUA 2026, la prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat que concedeix la Generalitat i que ja es poden sol·licitar. Es tracta d'una línia de suport econòmic destinada a facilitar l'adquisició de productes de suport, adaptacions, serveis de transport i altres actuacions que contribueixin a millorar l'autonomia personal i la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional que compleixin els requisits de la convocatòria. El termini per presentar les sol·licituds estarà obert del 25 d'agost al 2 d'octubre d'enguany i el tràmit s'ha de dur a terme de forma telemàtica a l'enllaç de l'espai gencat.cat que trobareu als webs abrera.cat i radioabrera.cat. És necessari tenir una identificació electrònica, ITCAT mòbil, ITCAT certificat o DNI electrònic. Aquests ajuts permeten finançar despeses relacionades amb la mobilitat, la comunicació i l'autonomia personal, afavorint la inclusió i la participació activa de les persones amb diversitat funcional en la vida quotidiana. Entre les actuacions subvencionables destaquen mobilitat i transport, obtenció o adaptació del permís de conduir, adaptació de vehicles, transport per assistir a centres d'atenció precoç, centres d'estudis o centres de formació ocupacional, i autonomia personal i comunicació, audiòfons, ulleres i lents de contacte, comunicadors i sistemes de suport a la comunicació, grues, llits articulats i ajudes per al bany, productes de suport per a la mobilitat, adaptacions a la llar, instal·lació de salvaescales, sistemes de control de l'entorn, roba adaptada, ajuts relacionats amb gossos d'assistència, i elements de protecció i seguretat a la llar, entre d'altres. Les persones beneficiàries poden sol·licitar prestacions fins a un import màxim de 9.500 euros. L'atorgament dels ajuts es realitza mitjançant un procediment de concurrència competitiva i es prioritzen les sol·licituds de les persones amb ingressos més baixos. En primer lloc, es valoren les sol·licituds de persones amb ingressos inferiors a 2,5 vegades l'indicador de la renda de suficiència de Catalunya. Si hi ha disponibilitat pressupostària, es valoren posteriorment les sol·licituds d'entre 2,5 i 3 vegades l'IRC i, finalment, les d'entre 3 i 3,5 vegades aquest indicador. Podeu consultar tota la informació relacionada amb aquests ajuts al web municipal abrera.cat i a radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera t'obrirà el període d'inscripcions per a dos cursos que s'iniciaran al setembre. D'una banda, el curs de neteja d'instal·lacions que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. De l'altra, també estan obertes les inscripcions pel curs de vetllador-vetlladora escolar que s'impartirà del dilluns 21 de setembre al dimarts 13 d'octubre, adreçat a persones aturades majors de 18 anys inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera i que disposin del títol de monitor-monitora de lleure o d'una formació relacionada. Les persones que el cursin podran aprofundir en aspectes com les funcions i responsabilitat del vetllador-vetlladora, els principis de l'escola inclusiva, les diferents tipologies de necessitats educatives especials, les estratègies d'acompanyament a l'alumnat i les tècniques bàsiques de prevenció d'accidents i suport a l'autonomia personal, entre d'altres. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
0: Abrera Informació. Infància.
4: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinats a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts, nascudes o adoptats adoptades entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre d'enguany. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva 9a edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament al web abrera.cat o presencialment al registre de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat o empadronada a Abrera, que almenys la mare, el pare o tutor o tutora tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que el nen o la nena estigui empadronat o empadronada a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 2911 o enviar un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotecista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència. Can I take your order, please?

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Gran acord de país per prevenir incendis. El govern arrenca el curs polític amb una trobada de Balaguer a la Noguera i signa un acord amb les 4 diputacions per millorar la gestió forestal i prevenir incendis. A més, es compromet a triplicar la gestió forestal fins a arribar a una mitjana anual de 2.000 hectàrees. El president Salvador Illa reivindica que per protegir boscos és un deure de país i avisa contra el negacionisme climàtic.
2: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-lo en tots els àmbits essencials per a la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
1: Precisament, Greenpeace ha advertit avui que l'escalfament global està augmentant el risc d'inundacions esllavissades i allaus a l'Himàlaia després de les greuades que han afectat el Nepal aquesta setmana. L'organització ecologista admet que encara és massa aviat per determinar quin paper ha tingut exactament el canvi climàtic en aquest episodi concret i apunta que les investigacions preliminars situen el col·lapse d'una glacera com a causa més probable. Amb tot, sosté que l'augment de les temperatures està transformant la regió i fent més probables aquest tipus de fenòmens i per això reclama les empreses de combustibles fòssils que contribueixin més a pagar els costos de la crisi climàtica. I avui entra en vigor la nova reforma de la jubilació flexible, permetrà que els jubilats siguin autònoms, però ja no es podrà millorar la pensió amb el que es cotitzi després de

0: retirar-se. La jubilació flexible permet a una persona que ja té reconeguda una pensió contributiva de jubilació torni posteriorment al mercat de treball amb una jornada reduïda. A partir d'ara ho poden fer mitjançant un treball per compte aliena a temps parcial entre el 33 al 80% de la jornada ordinària i per primera vegada també les persones que són autònomes. I un jove excursionista de 26 anys ha mort aquest divendres en precipitar-se per una pendent de la zona de l'estany de Gemena de Dalt mentre feia la ruta de Caldes a Montbui fins a Besiberri, a la Vall de Boí. Els bombers han rebut l'avís a 3:15 d'una excursionista que alertava que el seu company havia caigut a una zona de difícil accés i que no contestava. I ara, a les 7 de la tarda, Calafell dona el tret de sortida al 27è Mercat Medieval que se celebra fins diumenge al nucli antic a peus del Castell de Santa Creu. És una de les cites més tradicionals del calendari i té un tret distintiu. Se celebra en els mateixos carrers del nucli antic on es feia durant l'edat mitjana.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
2: Bona tarda. Amb la voluntat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom, des de l'Ajuntament d'Abrera s'aposta un any més per subvencionar els llibres de text, material autoeditat, l'ordinador tauleta digital i els continguts educatius digitals. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dimecres 19 d'agost i fins al divendres 6 de novembre d'enguany, amb dos dies inclosos. L'ajut s'adreça a tot l'alumnat empadronat a Abrera a data 1 de l'1 del 26 i matriculat en centres educatius públics o concertats en qualsevol dels cursos d'ensenyament obligatori des d'I3 a quart d'ESO. Per a aquelles famílies que compren els llibres de text a través de les AFA dels centres públics d'Abrera, la subvenció ja s'aplica directament en el moment de la seva adquisició. En canvi, aquelles persones que ho facin a través d'un comerç o per qualsevol altre mitjà, a través del centre educatiu o AFA, en el cas que l'escolarització sigui fora d'Abrera, hauran de sol·licitar aquest ajut. La subvenció per als llibres de text i el material autoeditat és del 50% del cost. A més, en el marc de l'aposta dels centres educatius per a l'ús de les tecnologies a l'aula, es concedeix un ajut econòmic de 75 euros per a l'adquisició de l'ordinador o la tauleta digital per als alumnes d'ESO, així com una subvenció del 50% del cost dels continguts educatius digitals. Igualment, per a l'alumnat matriculat en escoles d'educació especial, l'ajut és del 50% del cost del material didàctic. A més, els informem que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya atorga un ajut de 60 euros per a material escolar en forma d'avals a l'alumnat de primària i secundària. Els informem que un mateix objecte no pot estar subvencionat dues vegades i, per tant, si ja fan ús o tenen la voluntat de fer-ne de l'ajut que es proporciona des de l'Ajuntament d'Abrera per a l'adquisició dels llibres i material autoeditat, és preferible que els vals que atorga la Generalitat els destinin a altres conceptes com elements d'escriptura, papereria, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Recomanem a les famílies que per a formalitzar aquesta petició utilitzin de forma preferent el canal telemàtic a través del web municipal abrera.cat. Si necessiten suport en aquesta tramitació, poden contactar amb el servei d'atenció ciutadana al telèfon 93 770 0325 en el següent horari. Matins de dilluns a divendres de 9 a 2 i tardes de dimecres de 4:45 a 7 fins al 31 d'agost i dimarts i dimecres de 4:45 a 7 a partir de l'1 de setembre. En el cas de necessitar fer el tràmit de forma presencial i per tal d'evitar esperes, els recomanem demanar cita prèvia de forma telefònica al telèfon 93 770 0325. Recordem, el termini de presentació de les sol·licituds de l'ajut restarà operatiu des del dimecres 19 d'agost i fins al divendres 6 de novembre de 2026, amb dos dies inclosos. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Abrera Informació. Joventut.
2: El dissabte 5 de setembre de 20:30 a 12:30, la piscina d'estiu municipal d'Abrera, al passeig de l'església número 18, acollirà la festa Fi d'Estiu Jove, una activitat adreçada als i les joves d'Abrera d'entre 14 i 25 anys, amb música, animació, videojocs i bany lliure a la piscina. Des de l'Ajuntament d'Abrera, a través de la Regidoria de Joventut, s'organitza aquesta proposta per acomiadar l'estiu amb una nit d'activitats i oci adreçada al jovent del municipi. A les 20:30, obertura de portes. De 20:30 a 12, bany lliure a la piscina mitjana. A les 12, tancament de la piscina i a les 12:30, final de la festa. La proposta forma part de la programació de joventut de l'Ajuntament l'Ajuntament d'Abrera i compta amb la col·laboració del Casal de Joves d'Abrera. Per a més informació sobre la festa Fi d'Estiu Jove, podeu contactar amb el Casal de Joves d'Abrera al telèfon 686-253-157 a través del correu electrònic ej.polivalent@abrera.cat o del perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'anima el jovent del municipi a participar en aquesta proposta i acomiadar l'estiu gaudint d'una nit de música, activitats i bany a la piscina d'estiu municipal. Us hi esperem.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicle@abrera.cat.
3: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
5: Ajuntament d'Abrera.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha demanat al PP que condemni les entitats socials que hagin hagut d'interrompre, que condemni que les entitats socials, perdó, hagin hagut d'interrompre el repartiment d'aliments a Ceuta. En la rèplica dels grups parlamentaris durant la seva compareixença al Congrés, Saiz ha defensat que l'ajuda humanitària contribueix a recuperar la normalitat. La ministra també ha carregat contra Vox, que ha acusat d'intentar convertir la deshumanització en política.
2: Sin los valores de la socialdemocracia, sin la solidaridad, sin los principios que nos han ido ayudando durante décadas a construir el país que somos, la Europa que somos, donde no podemos olvidar valores tan importantes como poner en el centro los derechos humanos, bueno, pues no hubiéramos podido afrontar esta crisis que, insisto, siempre ha sido una respuesta extraordinaria desde la legalidad y desde la humanidad.
1: I el Comitè de Situació d'Interès per la Seguretat Nacional de Ceuta ha acordat per unanimitat un nou llistat d'espais d'acolliment temporal per la reubicació dels migrants que no tenen allotjament a la ciutat autònoma. Avui el ministre Grande Marlaska ha xifrat en 5.000 el nombre de persones immigrants que encara segueixen a Ceuta i que van entrar des del Marroc els dies 30 i 31 de juliol. I els veïns d'una finca afectada per l'esvoranc de l'L9 al Putxet amb 15 habitatges local podran tornar a casa seva amb un màxim de 6 setmanes, a mitjans d'octubre. En canvi, els residents de 3 finques restants, que sumen 18 habitatges i 7 comerços, hauran d'esperar, ho ha explicat així el director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez.
3: Tenim dos escenaris, un d'unes 6 setmanes aproximadament, per la finca Teodora a la Madrid 5, on pensem que 6 setmanes, més o menys és mitjans d'octubre, podrà retornar aquests veïns, són 15 vivendes i un local comercial. En canvi, els locals i vivendes de Teodora a la Madrid 3, Rubinstein 2 i Rubinstein 4, aquest és el retorn, ja parlem d'un període bastant més llarg, s'ha de fer totes les feines de consolidació del terreny.
1: Els cellers de la DO d'Empordà es troben en plena verema. Aquest any ha començat més aviat. Ho van fer el 12 d'agost i esperen acabar les pròximes dues setmanes. Esperen recollir 107.000 quilos de raïm amb la possibilitat d'arribar-ne a 110. I l'aeroport Barcelona-El Prat afronta l'operació tornada de final d'agost amb més de 4.400 operacions comercials programades entre aquest divendres i dilluns, un 2,2% més que el mateix període l'any passat. Aquest divendres és el dia amb major nombre de moviments seguit de dilluns. Una xifra rècord, per cert, de 61 destinacions intercontinentals.
0: Abrera Informació amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Atenció, famílies. Un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar pel proper curs 2026-2027 amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platon i Sartit i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà. L'alumnat de l'Escola Francesc Platon i Sartit, que viu als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, des d'I3 a 6è de primària, podrà fer ús de les rutes 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles distribuïdes en dos autocars més dos acompanyants en cadascuna de les rutes. En cas de dubte respecte de la ruta, podeu escriure al mail a 800013@xtec.cat. De la seva banda, els i les alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, podran utilitzar les rutes 105 i 106 amb un total de 128 places disponibles, distribuïdes en dos autocars més un acompanyant en cadascuna de les rutes. Des de l'Ajuntament d'Abrera, davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestatària del servei del transport escolar Montbus, des de l'inici de la prestació del servei fa 2 anys, s'ha reforçat el seguiment i la fiscalització del servei. En aquest sentit, el consistori ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix, s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment del contracte com la prestació del mateix, treballant perquè es garanteixi en tot moment un funcionament adequat i a les condicions òptimes per a l'alumnat usuari. Per a més informació, podeu contactar contacte amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Arera, carrer dels Rosers número 1, trucar al telèfon 93 770 47 32 de dilluns a divendres de 9 a 2 i dimecres també de 2 quarts a 5 a 7. Consulteu tota la informació així com les rutes i els diferents horaris de les parades del transport escolar al web municipal www.abrera.cat.
0: Abrera Informació, Cultura, Entitats.
4: El proper cap de setmana del dissabte 29 i diumenge 30 d'agost se celebra la Festa Major del barri de la Font d'Abrera amb diferents activitats programades per a tota la família. Una de les integrants de l'Associació de Veïnes i Veïns del barri, la Isabel de Frutos, explica en declaracions a Ràdio Abrera les diferents activitats programades per dissabte dia 20 d'agost.
5: El dissabte el primer que farem a les 11 del matí fins a la 1, aquest vermut que dic, que és per a la gent del carrer, que si passa algú se l'oferirà, com sempre, eh? Vull dir, no hi ha cap problema. Després, a la tarda, a les 5 i mitja, hi haurà animació pels crios. Després, a les 6 i mitja, com cada any també, hi haurà la xocolatada amb xurros, eh? És per tothom que vingui. I a les 7 es farà la cantada d'habaneres. I llavors ja a la nit és el sopar de germanor. I aquest any les taules es guarniran de qüestió de pel·lícules de cine. I després ja a partir de les 12 hi ha el ball de Revetlla.
4: L'endemà, el diumenge 30 d'agost, també s'han programat diferents propostes. De Frutos ens ho explica.
5: I llavors el diumenge ja és a la tarda. A les 5 i mitja comencem amb la demostració de puntaires i després una cosa molt bona, eh? A les 6 i mitja es presenten les coques en concurs. Després, més tard, a partir de les 7 es fan les sardanes.
4: Així, des de l'Associació de Veïnes i Veïns de la Font, convidem tothom a assistir-hi i gaudir de la Festa Major del barri, Isabel de Frutos.
5: Tothom està convidat i molt contents de que quan més gent vingui, millor. Els esperem a tots. Molt contents de que puguin vindre tothom qui vulgui. Ens agradaria moltíssim que vinguessi tota la gent, que vinguessi a disfrutar i a gaudir d'aquesta festa del carrer. I que tota la gent d'aquest carrer els acollirem amb els braços oberts. Us esperem a tots.
4: Finalment, i per cloure les festes majors dels barris d'Abrera, el proper dijous 17, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre serà el torn del barri de la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació, Educació.
4: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre el període de matriculació per al curs 2026-2027. Les inscripcions es podran formalitzar del dimarts 1 al divendres 25 de setembre d'enguany amb diferents propostes formatives adaptades a les diverses etapes i interessos de l'alumnat, com la sensibilització musical per a infants d'I3 i 4 i 5, educació musical per a infants, joves, persones adultes i gent gran, educació musical complementària i especialitats instrumentals. A través d'aquesta oferta, l'Escola de Música contribueix a apropar la formació musical a la ciutadania i a fomentar l'aprenentatge i la pràctica de la música al municipi. Les inscripcions es poden formalitzar presencialment a la Secretaria de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, ubicada a la plaça del Rabato número 1, de dilluns a divendres de 5 a 2 quarts de 9 de la tarda. Per a més informació es pot contactar amb l'Escola Municipal de Música d'Abrera al telèfon 93 770 2702 o a través del correu electrònic escoladamusica@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Porto una estona caminant entre els barcells i duc la pell plena d'espines. Però tard o d'hora sé que ho aconseguiré i trobaré alguna sortida i sortida.

0: Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.
1: Que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Tenim la fórmula perfecta
1: per gaudir de l'estiu.
2: Ràdio Abrera.
3: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

quan de petits miràvem el cel estrellat i negre de la terra, no sabíem que el que hi vèiem era un temps que marxava per no tornar.

desig

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El Comitè de Situació d'Interès per la Seguretat Nacional de Ceuta ha acordat per unanimitat un nou llistat d'espais d'acolliment temporal per a la ubicació de migrants que no tenen allotjament a la ciutat autònoma des que van accedir a la frontera del 10 al 31 de juliol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha xifrat en 5.000 el nombre d'immigrants que encara segueixen a Ceuta del total de 72.000 que de manera irregular van entrar des del Marroc. Per cert, que l'Estat espanyol ha demanat a la Comissió Europea el suport de l'Agència Europea de Fronteres i Costes i de l'Europol per les tasques de triatge per a persones migrants que queden a Ceuta. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviat una carta com a resposta a l'oferiment que se li va fer per part de diverses agències europees davant la situació generada per la crisi migratòria. Ha demanat reforç en les tasques de gestió i tramitació d'expedients. Canviant de tema, la superpoblació de tonyines al Mediterrani s'ha agreujat els darrers anys i els pescadors ja fa temps que parteixen les administracions del problema que suposa. Hi ha moltes tonyines, afirmen, però les quotes establertes impedeixen pescar-ne més i n'hi ha tantes que afecta greument altres espècies, com és el cas de la sardina. Des de la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú lamenten ara la nova directriu que podria haver servit per millorar la situació que asseguren és del tot inviable pel sector. El patró de la confraria és Jaume Carnicer.
2: Tornem a estar amb una resolució sobrecarregada, amb una burocràcia excessiva i que alhora fa completament inviable que encara que les agafin, les puguin portar a vendre aquí. Això només passarà si capturen aquesta tonyina a les 12 de la nit. Si comencen a allargar a partir de la 1, a les 2, a les 3, aquella embarcació quan arribi aquí fora al moll s'hauria d'esperar 4 hores. Aquestes embarcacions no poden venir a vendre a les 12, a la 1 del migdia. Aquestes embarcacions venen a les 7 del matí.
1: I l'Ajuntament de Mollà denuncia vessament de restes animals i males olors al nucli urbà procedents d'un camió que anava a l'escorxador. L'Ajuntament ha denunciat els fets i ha demanat que s'obri una investigació i que es depurin responsabilitats. L'escorxador, d'on va sortir el material, assegura que es tracta d'un servei contractat per una empresa i ja han denunciat els fets. Els veïns es queixen de que no es tracta d'un episodi aïllat. I els agents rurals han capturat una serp pitó a Manlleu, una espècie exòtica invasora, i l'han traslladat a un centre de fauna. L'exemplar va ser vist per un veí que va alertar el cor. Recorda que abandonar un exemplar d'aquestes característiques o no impedir la seva fugida és una infracció molt greu que pot comportar fins a responsabilitats penals.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

radioobrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioobrera.cat.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Centenars de persones han tornat a sortir al carrer aquesta tarda a Ceuta per protestar per la crisi migratòria. La marxa veïnal està convocada per la plataforma Ceuta Unida a través de xarxes socials i canals de WhatsApp, que ha impulsat algunes de les mobilitzacions recents. La d'aquest vespre ha estat pacífica. Recordem que ahir els manifestants van impedir que Creu Roja repartís menjar entre els migrants i van cremar el campament on malviuen, en una platja. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha demanat al PP que condemni les entitats socials hagin hagut d'interrompre el repartiment d'aliments a Ceuta. A la rèplica als grups parlamentaris durant la seva compareixença al Congrés aquesta tarda, Saiz ha defensat que l'ajuda humanitària contribueix a recuperar la normalitat. També ha carregat contra Vox, a qui ha acusat d'intentar convertir la deshumanització en política.
2: No podemos consentir que quienes realizan esta labor sean expuestos, amenazados o intimidados por el simple hecho de ejercer su compromiso solidario. Imaginemos por un momento qué ocurriría si quienes tienen hambre o sed no pudieran acceder a estos recursos y tuvieran que conseguirlos de otra manera.
1: I el Comitè de Situació d'Interès per la Seguretat Nacional de Ceuta ha acordat per unanimitat un nou llistat d'espais d'acolliment temporal per la ubicació dels migrants que viuen als carrers i platges de la ciutat autònoma. Una llista que es donarà a conèixer el proper dimarts. Avui també l'Estat espanyol ha demanat a la Comissió Europea el suport de l'Agència Europea de Fronteres i Costes i de l'Europol per les tasques de triatge i el reforç en la tramitació dels expedients. I els veïns d'una finca afectada per l'esvoranc de l'Elanou al Putxet amb 15 habitatges i un local podran tornar a casa seva en un màxim de 6 setmanes, previsiblement a mitjans d'octubre. En canvi, els residents de les 3 finques restants, que se sumen als 18 habitatges i 7 comerços, hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. Ho han confirmat aquesta tarda i s'atribueix als treballs de consolidació del terreny. I demà reprèn el servei de la línia 1 del metro a Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. Ha comptat amb una inversió d'11 milions i ha renovat les vies per instal·lar-hi una base de formigó. I aquest matí s'ha instal·lat la carpa Curios a l'esplanada de la Feixa Llarga de l'Hospitalet. Es tracta de l'últim espectacle del Cirque du Soleil a la ciutat després que l'Ajuntament rescindís el contracte amb l'empresa per poder recuperar aquest espai. Ha calgut un equip de 100 persones per aixecar-la perquè fa 19 metres d'altura i 52 de diàmetre. Té una capacitat de 2.500 persones que des del 3 de setembre al 18 d'octubre podran gaudir d'aquest espectacle.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Bienvenidos al Power.

0: Ràdio Abrera. Són les 11.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito. Permanece a la escucha.
4: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
4: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
4: A Ràdio Abrera, Hora 23.
5: Ràdio Reloj.
6: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
6: 11 de la noche en Managua.

0: corazón.
1: Hora 23.
2: Te lo dije muy clarito.
3: Permanece a la escucha.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
4: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: pasó.
1: Hora 23.
2: Te lo dije bien clarito.
3: Permanece en la escucha.
4: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
4: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
4: A Ràdio Abrera, Hora 23.
5: Ràdio Reloj.
6: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser
1: amb tots els èxits del panorama nacional.
2: Quiero

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
2: Però on ho veus, tot això?
1: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
2: No.
1: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
2: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
3: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Nits d'estiu. Nits, Ràdio Abrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. La música que t'agrada. T'agrada.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: jo l'únic que vull és que te piris, que te piris, que te piris. Pira't, pira't, pira't, puto pira't.
1: Tenim la millor selecció musical per les teves nits d'estiu. Ràdio Brera.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
2: Ràdio Abrera arriba a tot arreu. Escolta'ns a radioabrera.cat i la nostra aplicació gratuïta.